0: 26 han decidit juntar-se i portar-nos una de les cançons més sonades per tot arreu i també aquí a Flash FM, és el Talk to You. This is Flash FM. És el tema també amb el cobrim una nova hora aquí a la que mana i a més, si la seguim recordant és per algú molt important i és que s'ha coronat ara mateix líder a la llista de Flash FM com a número 1. Així ho vam saber ahir al Calibre 45.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, amb Mireia Molina al mando, ens restindrem aquí. Alguns que ens diuen solucions i no problemes, que és el que volen, però abans crec que ha arribat el moment de ballar una batxateta. Mai va malament, així que per això tenim per aquí el rei de la batxata, el Prince Royce, el Romeo Santos, que ens porten aquí a Flash FM el seu Dardos.

Poc es parla de la increïble carrera que s'està marcant el Claren últimament, eh? Primer es va juntar amb la Young Miko i ara ho ha fet amb l'Omar Kurz. I tots dos junts ens porten a l'Ojos Brujos aquí a Flash FM. Nosaltres seguim amb el poder del ritme una estoneta més, eh? Que ens queda molta nit encara i ho farem en res amb l'Anna Mena, la Lola Índigo i la cançó del Patito i també el Cano, que diu que ve a posar

presentar-se les Nike aquí a Flash FM. Abans que arribi tot això, cal fer un viatge a França perquè també tenim per aquí el Mové de J.O. amb un dels seus temes més sonats. Aquí a Flash FM parla francès, jo no ho entenc gaire, però diu alguna cosa com pile, pile, pile, Michael Jackson, pile.

0: un dels genis de l'electrònica portant-nos la cançó de l'estiu d'aquest 2026. Efectivament, el Moving to the Sun. This is Flash FM. Per moltes persones, ha estat la cançó que més ha sonat. Aquí a Flash FM l'hem repetida i molt, perquè és que el Juguel és un dels grans dels que ja no queden. Escolta, doncs amb el Moving to the Sun jo aprofito per acomiadar-me, que són les 3 de la matinada, i això vol dir que l'Arman ha estat ja entrant per la porta per fer-me fora a mi i posar-se a ell una estoneta més, amb el poder del ritme, aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mentre l'Armana es prepara, jo us deixo amb els Figaflaues i la cançó de l'estiu de l'any passat. A la fresca, vinga, que vagi molt bé, i a la fresca em quedo jo al carrer marxant cap a casa. Vinga, adeu.

0: S'ha de reconèixer que aquí hi ha talent, sens dubte. És el Lucho RK. Quina veu tan xula que té, la veritat. Ens ha deixat entusiasmats a tots. Aquesta hora de la matinada entra bé. Aquest aire del Lucho per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. A la Mireia, que ja s'acomiada de vosaltres, sí, ja va marxant, i em quedo jo, que sóc el Mare Valle, amb tots, fins a les 6 en punt, quan comenci el Flash Matí amb l'Héctor Ortega. Per endavant, 3 hores de ritme més per tots vosaltres. Vinga!
1: En directe a Flash FM, Armand Mare Valle.
0: De moment ja tenim per aquí el Quevedo, al costat de la nova línia, el Golpito.

El camí que van triar el Sopa de Cabra per aquest 2026 era fer-li una nova versió, una actualització al seu mític Camins. Van triar a la cantant Su i a la producció del Món DJ per acompanyar-los i els hi va quedar collonut, tu. Here we go, tu, en aquesta matinada de dilluns, eh? Ja començant setmana. Es fa una mica feixuc perquè queda molt pel proper cap de setmana, però, bueno, escolta'm, amb el nostre ritme jo crec que això arribarà en un obrir i tancar d'ulls. D'aquí no res, la Graciosa del Quevedo i l'Elvis Crespo, o també la Tini amb el Dos Amantes. Però primer, un himne d'aquests guapos. Què, l'identifiques ja? Doncs vinga, va, una mica de Juan Magán, electro latino, des de Badalona i connectant amb Puerto Rico, amb el Don Omar, per fer això que vam fer junts el 2012. Ella no sigue modas.

Aquest és el Bad Bunny, conquerint Nova York, igual que va conquerir tots els Estats Units i també tot el món, diguéssim, amb la seva actuació que va fer el Halftime Show de la Super Bowl, que a tothom li va encantar. A mi també, la veritat. Vinga, va, tornem de Nova York, Puerto Rico i tot allò, fins a les Canàries, amb el Baifo. Ens hi espera el Quevedo parlant del seu arxipèlag. I és que allà toquen el tambor i la gente se mueve, que diu aquesta cançó. Que es diu el Baifo. Puja el volum, va!

Pobrets aquests dos, plorant perquè no els fan ni punyetero cas. El Jay Wheeler i l'Omar Kurtz amb el Delejitos Remix sonant a Flash FM. A aquesta hora de la matinada crec que és moment de recuperar un dels èxits d'aquest estiu 2026, tornant al Mundial de Futbol, Flash. A mi això em transporta inclús al partit inaugural, aquell Mèxic-Sudàfrica que vam viure l'11 de juny. Jugadors sortint del túnel de vestidors, anant cap a la gespa mentre sona el Dai Dai de la Shakira.

0: Passem ja de les 4 del matí d'aquest dilluns 28 de setembre. Anem enfilant ja al final de mes. Per fi, eh? Wake me up when September ends es farà realitat d'aquí uns dies, com deien els Green Day. Tu, per favor, que s'acabi ja el mes. Vinga, va. This is Flash FM. Que s'acabi el mes i que comenci ja una nova hora de ritme aquí a La Camana. Doncs això, ho hem fet amb el Talk to You del Zanotar, que de fet és el nostre número 1 del calibre 45. En la propera estoneta tindrem per aquí artistes com la Chanel o el Quevedo.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Però primer, tirem de clàssics amb el Bad Bunny i el seu Baile Inolvidable.

El flow que té aquest tio cantant, ja et dic jo que el té molt poca gent, eh? Se l'ha de reconèixer el mèrit aquí al BL, al colombià, amb aquesta que es diu No tiene sentido, sonant el poder del ritme de Flash FM. Sisplau, vinga, va, que passin més coses ja! Perquè en la propera estoneta, aviam, anem a repassar el menú que té bona pinta. Rauw Alejandro i Bizarrap amb el Baby Hello, boníssima. També col·laboració entre Mora i C. Tangana amb el Droga, o Llugel i el seu Moving to the Sun. Però primer ens quedem per casa. Des del Maresme Tropical, els Tallets, amb aquesta tan positivista, tan alegre. Era això.

Guau, eh? Aquesta va per tots els que, quan veiem algú que ens agrada molt, ens quedem totalment sense paraules, bocabadats, i només podem que imitar un gos. Guau, guau, guau. És el Baby Guau de la Karol G, la Judeline i el Rusowski. Sonant al poder del ritme de Flash FM. Si aquesta t'ha semblat bona, imagina't el que ve ara, perquè tindrem per aquí Dani Six i Itzkid, o també Ryan Castro i Capo. Però abans, el gran èxit de l'estiu del 2021, que deia algo així com "I no me importa lo que de mí se diga, perquè... Viva usted su vida, que yo vivo la mía."

0: Flash FM. Són les 5. Sona el Mega Crack. A Flash FM.
1: La que manda.

0: nova hora de ritme aquí a Flash FM amb el nostre mega crack l'aire del Lucho RK. This is Flash FM. Va, que és dilluns i aquesta hora sé que molts ja us aneu llevant amb el poder del ritme, passant uns minutets de les 5 de la matinada. Va, sé que costa, però és que no queda una altra, família. Per tant, anem a fotre-li canya amb el ritme de Flash FM. Segur que passa millor i en un obrir tancar d'ulls torna a ser el cap de setmana. Ja veureu, va. En la propera estoneta tindrem per aquí el Farruko, també el Domena o el Mora.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Comencem ara amb dues divas. Són elles dues, l'Anna Mena i la Lola Índigo. Flipes, amb quina et quedes? Jo no sabria què dir-te. Això es diu Petit Oa.

parlar amb tu. Bueno, demanem perdó perquè no hem avisat del que passaria. Llavors, doncs acabem de rebentar els vostres auriculars o els vostres altaveus amb aquest Machina Time del Dimitri Vegas i Like Mike sonant al poder del ritme. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, que no li baixem. Aquí tenim ganes de més. Sempre, sempre, sempre. Passant ja d'un quart de sis del dematí, escoltes el poder del ritme de Flash FM. Moment de tornar cap a La Graciosa, aquella platja on l'Elvis Crespo va fer una cosa. El tio es va posar a cridar a la seva àvia. Ei, iaia! Ei, iaia!

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flash! Flash FM, el ritme que no demana permís.
2: ¿Qué pasa contigo?

Una varita dissenyó su cuerpo y la verdad, si está más buena, explota. No sé de qui deu parlar el Relsby. Imagino, pues, de la seva nòvia, no? De la seva parella, ja que s'ha d'inspirar en algú, pues això. De fet, es diu Tuba Sin Fab, aquesta, perquè era la favorita de la seva nòvia quan va treure l'àlbum i per això li va posar, doncs, aquest cognom a la cançó, eh? Per si no ho sabies, va, marxem de Palma, tornem a fer una volta pel món, perquè tindrem el Bizarrap i el Daddy Yankee, també Anuel, Daddy Yankee i Karol G, tots junts per fer el China. Què voleu que us digui? Si és que això boníssim, tu, mira! Aviam aquesta, què us sembla? Producció que ens arriba de casa nostra, eh? Estiu 22, fent-se un lloc aquí a la fórmula del ritme, col·laborant amb una de les veus més mítiques del nostre país, vingut des de la República Dominicana. No és cap altra que el Henry Méndez, fent aquesta cançó tan ben parida que es diu El Xiringo. L'escoltes a Flash.

0: Sona un cop més aquí a La Camana el De Lejitos Remix, obra de Jay Wheeler al costat de l'Omar Kurz, un dels temes més sonats, sens dubte, aquest estiu 2026 que ja han deixat enrere, però vaja, la tardor, jo crec que la tendència continua a l'alça. Jo el vaig fent servir aquest per acomiadar-me de vosaltres, perquè d'aquí no res, ja sabeu que comença, no? This is Flash FM. Doncs comença el Flash Matí, d'aquí qüestió de 15 minutets, més o menys, si posa l'Héctor Ortega per despertar-vos en aquest dilluns com Déu mana, tu. Espero que tingueu una bona jornada. Us deixo amb el mestre de cerimònies per excel·lència, l'Ortega, i el seu Flash Matí. Vinga, va!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo marxo amb els Figaflaues. La Marina, com està? Doncs està morena, com vols que estigui? Flau,

0: vas al teu ritme. I Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
1: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Brandi Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
2: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
3: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
2: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
2: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Bueno, vinga, va, a les 6 del matí.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ha arribat el moment, vinga, va.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Ara mateix posem en marxa tota la maquinària d'aquest programa. Som al Flash Matí de Flash FM d'aquesta nova setmana. Dilluns en marxa, 28 de setembre del 2026. Les 6, puntualíssims, obrim amb el nostre número 1 de la setmana.

0: Però bueno, poca broma amb aquesta cançó que aquest passat dissabte es va convertir en la primera de la nostra llista, el número 1 de Flash FM. Another Talk to You! Va, som-hi, bon dia!
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Doncs és correcte, benvingut i benvinguda a aquesta nova entrega del Flash Matí, el despertador de Flash FM. Què tal? Ja està, eh? Això del cap de setmana ja és història. No ha estat res, ha estat un pim-pam. I ja hi tornem a ser. Talk to You, Another i companyia. Aquest dissabte es feien amb la medalla d'or del calibre 45 gràcies a les vostres votacions a flashfm.cat, a l'apartat, doncs, precisament del calibre. I al llarg d'aquesta setmana l'escoltareu, i molt. Si ja l'escoltàveu molt, doncs una mica més, perquè és la número 1 de la llista oficial de Flash FM. Bueno, va. Ara mateix, les 6 i 4 minuts, ben puntuals, hem posat en marxa aquest programa. Som el Flash Matí, us ho torno a repetir per si a algú no li queda clar, eh? El show matinal de Flash FM, aquí l'Héctor Ortega, un plaer, com sempre. Doncs ajudar-vos una miqueta, eh? Formar part d'aquestes primeres passes del dia, especialment en una estoneta que es pot fer molt dura, eh? Com és les primeres hores del dia d'un dilluns, a més, eh? Després d'un cap de setmana que espero que per part vostra hagi sigut molt, molt, molt xulo. Si heu estat de festa major, per exemple, i avui doncs ja toca tornar a la normalitat, no passa res, tu. Farem fàcil, va, ho farem molt fàcil. Des d'ara i fins les 11 del matí, amb molta música, amb moltes notícies random, eh? Perquè veieu que el món està fatal. També amb una miqueta d'informació de servei, ja sabeu, el temps, l'informatiu i tal. I avui us estarem regalant entrades pel Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El lloro perquè de seguida doncs, us explico una miqueta més. I també llançarem una pregunta i posarem ja operatiu el que és el nostre WhatsApp perquè pugueu començar a participar a entrades pel Festival de Sitges de Cinema. Això ara, d'aquí una estoneta, us explico més detalls.
1: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
2: Que, evidentment, això no era.
1: Oh, no?
0: Bueno, realment, dignitat poca ja, eh? Si esteu ara desperts o despertes, la dignitat ja la veu deixar al llit després, eh? D'una bona, espero, nit de diumenge, no sé. Comencem el dia, va, amb Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana. Bon dia. Vamos.

0: Un reggaetón lento de esos que no se bailan hace tiempo. Deien aquí aquesta formació d'artistes anomenada CNCO, reggaetón lento. Bailemos! El Flaix Matí, en aquest cas, doncs, aquest dilluns, edició 28 de setembre. Recta final, poca broma, del mes de setembre. Ja ho tenim fet, això,
1: Sí.
0: Escolta, bon dia, va. O bona nit, si pel que sigui vosaltres sou d'aquells i aquelles que aneu a dormir, que també n'hi ha uns quants aquí, segur, aquí. Ara mateix, les 6 i 13 minuts. Bon dia, som-hi.
2: Si escoltes el Flaix Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí. Un inici brutal.
0: Si més no, un inici de la jornada carregat de ritme, del bo, Cançons com aquesta que fa allargar d'alguna manera l'estiu, inevitablement. Omar Kurz, des de Puerto Rico. Sona Coco. Som-hi.

0: La producció d'aquesta cançó que s'anomena De Genere. De Genere, De Genere. Què tal? Bon dia, com esteu? Vinga, som al Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya, Andorra, fronteres, allà on sigueu vosaltres, allà on estigueu ubicats, ubicades al mapa. Doncs allà és on volem enviar el ritme d'aquest programa, el Flash Matí. Va, aquí l'Ortega. Repassem una miqueta el que tenim per, doncs, per aquesta nova setmana. Avui i cada dia d'aquesta setmana estarem buscant persones finalistes que divendres puguin endur-se una entrada per veure una de les pel·lícules del 59è, es diu així, no? Edició 59, 59è. Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. A veure si em concentro d'una vegada, perquè és que és molt d'hora, xaval. L'edició número 59 ja, del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, de Sitges, ja sabeu, Això és una cosa que regalem cada any, és marca de la casa aquí a Flash FM. I ha arribat aquesta setmana, vale? Per si us molen les pel·lis aquestes de fantasia, de cinema fantàstic, de terror, doncs si sou amants d'aquestes històries, esteu d'enhorabona. Sortegem el lloro. L'entrada per veure una de les pel·lícules, ja us explicarem quina d'elles, i també una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival, Molt bé, molt bé, molt bé. Entrada doble per una de les pel·lis. I nit doble també, Una nit per dues persones a l'hotel oficial del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Us fem una pregunta relacionada amb el món del cinema. I ja que és dilluns i esteu plorant una mica per haver de matinar tant, doncs avui volem saber amb quina pel·lícula heu plorat més. Quina pel·lícula us ha fet caure llagrimeta? Aquest és el tema d'avui, va.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Amb quina pel·li heu plorat més? Aquesta és la pregunta.

Juan Magán, así, así, así. Así o Angelito sin alas, así, así. A Flash FM, va. El flash matí d'aquest dilluns, d'aquesta nova setmana que avui estem engegant amb cançons de Remember com aquesta. Poca broma, eh? Mira, molt bé. De seguida repassem el temps. Ah, espera, espera. Say my name. S'ha de deixar aquí parlar el Mobile Joe, que si no s'enfada, eh? De seguida repassem el temps. La previsió d'avui amb el Jan Ponsa, també la Paula Montes està aquí repassant els quatre titulars que de seguida us explica perquè estigueu al dia de com comença aquesta nova setmana. Abans del flash matí, Mobile Joe. Aquest es diu Malatí, Malatí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45, segona nit de l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que vol forçar que demà el Consell de Ministres aprovi un decret que protegeixi els llogaters i eviti desnonaments com el de la Mari Carmen. Centenes de persones estan acampades al centre de Madrid des de dissabte al vespre, i a Barcelona i altres ciutats de l'Estat es preparen mobilitzacions. El sindicat de llogateres reclama al govern de Pedro Sánchez que el decret sobre habitatge, que ja s'ha popularitzat com a decret Mari Carmen, inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. D'altra banda, la policia espanyola ha desallotjat l'assentament de migrants a la platja propera a la dessaladora de Ceuta. Més de 300 efectius han intervingut al costat de la platja del Trampolín, on hi havia assentats centenars dels migrants que van entrar els dies 30 i 31 de juliol. I la policia del Regne Unit ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius prop d'una base aèria anglesa utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. També se'ls acusa d'un presumpte delicte relacionat amb la llei d'explosius. La unitat antiterrorista de la policia britànica està liderant les investigacions per esclarir els fets. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. Mentrestant, Xavi Hernández guanya el seu primer partit amb la selecció dels Països Baixos per 2-1 contra Sèrbia. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna. Flash Matí.

0: gran i bonica, simpàtica, de Manuel Turizo i de Capo. Jo soy tu capo, baby. Som al Flash Matí, bon dia a tothom. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
1: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què passa, tio? Què passa? Com ha anat el fin de Jan?
1: Bastant bé, la veritat.
0: Sí, has fet alguna cosa xula que vulguis compartir amb nosaltres o què?
1: Bueno, vaig anar amb uns col·legues de la Vall d'Aran a fer una mica d'excursions.
0: Molt bé.
1: Aprofitant encara que feia caloreta, bon temps i s'estava bé, perquè aquesta setmana ja canvia el temps a tot Catalunya, Héctor.
0: Ah, sí, no fotis. I ara sí que tenim aquí la tardor ja fent de la seva, o què?
1: Sí, sí, ja la tenim instaurada, jo crec que ja de forma perpètua. Estem a les portes de l'octubre,
0: vale.
1: Menys mal. I, bueno, doncs avui parlarem precisament de pluges. Bona part del litoral i del prelitoral, eh? No durant tot el dia, més aviat ruixats, ja des de les 12 del migdia entrant per el litoral de Barcelona, també punts de Tarragona. I serà, doncs, avui un dia força insegur, eh? Amb ruixats també punts del prelitoral. A la tarda també punts de Pirineu. I atenció perquè el plat fort arriba a partir d'aquesta nit, on tindrem ja ruixats i tempestes una miqueta més intensos al litoral i del prelitoral de Girona, eh? Demà també plourà amb ganes, així que aquesta setmana tingueu a prop el paraigües.
0: Molt bé. Agafem el teu consell i espero que tothom li hagi quedat molt, molt clar.
1: Clar que sí.
0: No diguin que el Jan no ha avisat a la ràdio.
1: Exacte.
0: És molt important.
1: Sort que no passa, això, perquè no m'equivoco mai.
0: Exacte. Sí, ja, no.
1: Clar, clar, clar.
0: Aviam, temperatures, tio.
1: Mira, a Cassà de la Selva 17 graus, a Tremp 17 i mig, al Dover 20 i a Miami Platja 22 i mig.
0: Molt bé, tio, gràcies. Fins ara.
1: Vinga, fins ara, bon dia.
0: Som al Flash Matí, sona la nova de Clarence. Ojos brujos.

0: perduraria en la història del reggaeton. Mallores, a Flash FM, un cop més. Bon dia, vinga, què tal, com esteu? Som al Flash Matí, gairebé 3 de 7 ara mateix. Aixecant una miqueta el país, eh? Gràcies per triar-nos i molta paciència, molts ànims, va. Estem ahí, tots igual, igual d'adormits, eh? No us preocupeu, tampoc aquí dissimulem, però tampoc et pensis tu, eh? A veure, va, avui sortegem una entrada doble per alguna de les pel·lícules del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, de Sitges, el Festival de Sitges, igual que cada temporada a Flash FM, al Flash Matí, tenim entrades per vosaltres. I a part d'alguna de les pel·lícules del festival, també us regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival. I la pregunta d'avui va relacionada amb el món de les pel·lícules. Volem saber amb quina pel·li heu plorat més. Quina pel·li heu deixat allà a caure llagrimeta. I diràs, per què preguntes una cosa tan... tan tristota? Doncs jo què sé, per preguntar alguna cosa. Digueu la vostra, eh? 628-06-05-13, pel·lícules que ja han sortit per aquí. Diu, jo lloré inesperadamente con Coco, de Disney. Ja, ja, ja, ja, quina plorera, eh? Déu-n'hi-do, quina plorera. Ara parlava també amb la Paula Montes de l'Info, que ha dit que aquest fin d'ha vist La Bola Negra, que també es veu que alguna llagrimeta, alguna que altra, va deixar caure, eh? Amb quina pel·li o sèrie, si voleu, heu plorat més? Jo, de sèrie, la de You... Es diu així, no? Bueno, ara ho hauria de buscar. You, la sèrie. Bueno, va ser una cosa també tela, eh? Tela, tela. Digueu la vostra, va.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Entrades dobles perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i, a més, també amb nit oficial... Bueno, amb nit a l'hotel oficial. La nit serà oficial també, si voleu, eh? El hotel del festival, el propi del festival. 628-06-05-13. Amb quina pel·li o sèrie heu deixat caure llagrimeta?
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Dora Yakis, Flashy Scream, 31 Fam. La de Juno era, eh? Aquí m'he equivocat jo, la de Juno era. Vosaltres direu, quina pel·li o quina sèrie heu deixat caure llagrimeta? Vinga. Ayer te vi.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim.
3: Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.

0: Aquest és l'himne de l'Steve Aoki amb el Daddy Yankee, amb la cabra. I amb el mateix Elvis Crespo de La Graciosa, poca broma, que aquí va col·laborar també ja fa uns quants anys amb aquests, amb Azuquita.
1: Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero.
0: Bueno,
1: Flash Matí.
0: Millor aquesta segona opció, és amb el Flash Matí. Ens apropem a les 7 del matí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Sindicat de Llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol i carrega contra el govern espanyol. Les portaveus de l'entitat asseguren que la Moncloa té intenció d'excloure algunes de les seves exigències del Reial Decret d'Habitatge que s'hauria d'aprovar demà en el Consell de Ministres. Des de l'organització ho consideren inacceptable i demanen més pressió. Mentrestant, aquí a Catalunya, el mateix sindicat ha fet una crida a col·lapsar Barcelona avui, coincidint amb la visita del president espanyol. En aquest sentit, Junts per Catalunya, que va admetre que negociava el Partit Socialista, ha assegurat que donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer. Jordi Turull, però, també ha advertit que no votaran a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials per als petits propietaris. I el Piró Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, ha plegat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. Mentrestant, Xavi Hernández guanya el seu primer partit amb la selecció dels Països Baixos per 2-1 contra Sèrbia. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Como para estar llorando, Si es que el Lucho aquí té una cançó carregada de factos. Això es diu Aire, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Home, molt bon dia, Héctor Ortega. Bon dia a tothom. Home. Feliç dilluns.
0: Bueno, es fa el que es pot, eh?
1: Sí, totalment. Fem el que
0: se
1: podem.
0: Se fa el que se pot.
1: Bueno,
0: ara mateix són les 7 i 4 minuts. Ben d'hora pel matí. Som aquest programa que us desperta cada dia a cop de ritme al Flash Matí de Flash FM.
1: I tant, espero que tothom estigui ben descansat i descansada,
0: No sé què dir-te,
1: Que costa.
0: A veure, va, avui sortegem entrades dobles perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Si us mola el festival de cinema. Si us mola el cinema de terror i el cinema fantàstic, esteu d'enhorabona.
1: Doncs sí.
0: Perquè l'entrada és per veure una de les pel·lícules d'aquesta 59a edició del festival i també una nit per dues persones a l'hotel oficial d'aquest festival.
1: Oh, per favor, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513. I el que ens heu de dir és molt interessant, perquè volem saber amb quina pel·li heu plorat més.
0: Més que avui a llevar-vos,
1: Exacte.
0: Més. Amb quina pel·lícula, va?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Adéu, mola.
3: Bon dia, un parell de pel·lícules per fer caure la llagrimeta serien la de Hachiko i Un paseo para recordar.
0: Un paseo para recordar. Aquesta no la tinc ubicada, jo.
1: Jo crec que la de la Hachiko sortirà moltes vegades.
0: La Hachiko em penso que, mira, torna a sortir aquí,
4: Bon dia, Flasheros. Doncs mira, la pel·lícula que em va fer plorar moltíssim va ser la pel·lícula de Hachiko.
0: Hachiko, és veritat, veus?
4: Vinga, macos. Adéu.
0: També diuen per aquí, Llorera... Espérate, no sé parlar avui estic fatal.
1: Ja. Llorera Màxima.
0: Llorera Màxima, con la peli de Un monstruo viene a verme.
1: Ai, em sona molt.
0: Sí, senyora, aquesta també és de plorar, La de Coco ha sortit també.
1: Coco!
0: Hachiko, per tercera vegada, en dos minuts, ha tornat a sortir a través del WhatsApp.
1: Ningú dirà El diario de Noah, tio.
0: Ah, també.
1: O Ghost.
0: Ghost, és veritat.
1: Ai, quina plorera.
0: Vols que posi la cançó de Ghost? No, aquesta història.
1: No, que ploro ja, directament. Directament.
0: Digueu amb quina pel·lícula heu plorat més. Aquesta és la pregunta que us llancem avui a través del 628-06-0513. Regalem entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lis del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya. I també un premi que inclou una nit per dues persones al hotel oficial del festival.
2: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Va, una de les antigues del Perreo.

Avitxot, a la Karol G, amb Judeline i amb Rusowski, el del Malibú. Els tres, Baby Wow, a Flash FM. Escolteu el Flash Matí si us aneu incorporant, perquè ja, doncs, sortiu de casa, entreu al cotxe i poseu la ràdio. Hola, hola, què tal? Benvingut i benvinguda, a aquest programa. Uau, uau, dilluns 28 de setembre, 7 i gairebé 13 minuts, arriba Ugel, el francès, aquí fent de les seves, amb aquesta que es diu Jamaican Bam Bam. Poli canya, va!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: Es ocupem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
14: Brau presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la

0: espectaculós, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom, New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. I això seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garantia.

0: malalties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
2: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
3: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Flash FM Andorra. Flash Matí.

0: en sonar d'aquests dos artistassos, Capaz Merenguetón. Avui de nou per aixecar aquest país, tan xulo, tan maco, en aquest dilluns, no tan maco, saps què vull dir?
1: No, aquest dilluns ens mullarem, potser.
0: Bueno, això deia el Jean Ponsa fa una estona, ara el convidarem de nou aquí al nostre home del temps perquè ens faci una miqueta de previsió.
1: Bueno, bueno.
0: Sembla ser que avui ja sí que comença el que seria l'ambient de tardor, eh?
1: Ai, Déu meu, d'aquí poquet ja menjant castanyes, doncs sí, perquè aquest setembre s'està fent llarguíssim.
0: Sí.
1: Però aquesta setmana ja entra l'octubre i veurem el temps què tal.
0: Estem ja a la recta final. Avui és dilluns 28 de setembre, jo estava passejant ahir i ja vaig veure un puesto d'aquests de castanyes. Dic, oh, quina bona olor!
1: Castanyes i boniatos!
0: Quina bona olor!
1: Doncs sí, ja arriba.
0: Vinga, nosaltres som el Flaix Matí, gràcies per triar avui també aquest programa. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Ho demostrem, per exemple, amb cançons com aquesta del Cano, acompanyat de Justin Quiles. Això és Olvidar-nos de tot. Bon dia!
1: Bon dia!

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a Change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrada durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la vila medieval. L'Escà Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Burito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: la Cristina Aguilera acompanyant el Mr. Worldwide, el People. L'any 2012, amb aquest Feel This Moment, que avui sona de nou a Flash FM, és dilluns. Molt bon dia, què tal?
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Ara mateix, les 7:36.
2: Hola, què tal, mi gente? Soy Henry Méndez.

0: Es diu Rayos de Sol.
1: Quiero rayos de sol.
0: Bueno, s'enganxa, al final acabes cantant inevitablement aquesta cançó del Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán, Chino y Nacho, Luke, Ra i tota la penya que s'ha encarregat de fer aquesta remescla, eh?
2: Avui rayos de sol no, eh?
0: Avui no, eh?
2: Avui no.
0: Avui no hi ha rayos de sol, Jean Ponsa. Avui que hem d'esperar d'aquest dilluns, tio?
2: Doncs mira, avui comencem una setmana que ens portarà a parlar de pluja, eh? La setmana anterior cada dia feia sol, tenia doncs una feina una mica més avorrida, però la situació meteorològica canvia i ens porta a parlar de novament pluja. Avui ja des del migdia, entrant des del litoral de Barcelona i Girona, alguns ruixats i localment potser també alguna tempesta, també a punts de les Terres de l'Ebre s'escaparà alguna gota, i aquests ruixats es traslladaran a punts del prelitoral. A Terrassa podria caure alguna gota per dir-te un lloc així aleatori.
0: Vale.
2: També a punts del Pirineu, i atenció perquè de cara al vespre i sobretot a la nit i matinada ens arribaran precipitacions més intenses pel litoral de Barcelona i Girona, que poden ser localment abundants. Eh? Demà, dia de molta pluja, per tant, aquesta setmana tingueu el paraigua ben a prop.
0: Molt bé.
3: Paraigua.
0: Home, perquè ara ja sí, la tardor ja està fent de les seves oficialment, no?
2: Home, aviam, ja tocava que plogués. Penseu que la tardor és l'estació més plujosa a bona part del litoral i el prelitoral de Catalunya.
3: Ah, sí?
2: Catalunya.
3: Veus, no és la primavera?
2: No, la primavera és en el conjunt de Catalunya, però la tardor és en el litoral i el prelitoral.
3: Vale.
0: Esteu aprenent coses noves. Ole, ole. El mestre Jan, aviam. Repassem temperatures d'ara mateix.
2: A Tarragona tenim 22 graus, a Sant Romà de Vella tenim 17, a Castellnou de Seana 18 i Perafita 16 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
0: Som al Flash Matí, és dilluns 28 de setembre. Lolo.

0: Aquest és el Quevedo, des de l'àlbum El Baifo, amb aquesta cançó, acompanyat a les 4, les antigues Nueva Línia, al Golpito, avui de nou a Flash FM. Molt bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, què tal, Héctor Ortega?
0: Seva Manzanetis, tot bé, no?
1: Home, tot fantàsticament, estem de dilluns, m'encanta les dilluns.
0: Sí, sí, segur.
1: Escolta, però no em desagrada.
0: Més falsa i no neixes avui,
1: no em desagrada.
0: El que tu diguis. A veure, 3:15 de 8, tenim actualitat.
1: Doncs sí, anem a parlar d'un estudiant de la UPF que ha creat una intel·ligència artificial...
0: Ah, sí, el lloro, eh?
1: Sí, que analitza els missatges de la gent de X de Twitter per detectar els problemes de rodalies.
0: Bèstia, eh?
1: I lo fort és que el sistema identifica problemes 45 minuts abans de mitjana, abans que els avisos oficials de rodalies, d'acord?
0: O sigui, ja veus.
1: O sigui, perquè la gent... No és la primera vegada que veiem aquest tipus de notícies de gent que informa o de coses de rodalies abans que la mateixa Renfe, per dir alguna cosa.
0: Total, que era el treball de fi de grau d'una universitat,
1: sí,
0: de la UPF,
1: eh? Exacte. El que fa aquesta intel·ligència artificial és que recull tots els missatges, totes les queixes dels usuaris, milers i milers de missatges relacionats.
0: Que en són molts.
1: Sí, exacte. I ell, doncs, també ho combina amb els oficials de rodalies i fa la notícia, saps? Però ho fa abans de que ho faci Rodalies.
0: La Marina Castellano, eh?
1: Marina,
0: quina crac tu.
1: Exacte.
0: Bravo, Marina, bravo, Marina.
1: Sí, senyora. Sí,
0: home,
1: senyora.
0: Jo crec que ella, m'estic imaginant, eh? Una tutoria amb el tutor o la tutora del TFG. Tota, Marina, tu de què vols fer el teu treball de final de grau? No, bueno, perquè tu, com tu sabràs, la Renfe i tal, i va dir, adjudicat, vinga, adjudicat, a treballar.
1: Estic segura, segura que aquesta noia ha estat molt perjudicada durant tota la seva vida per Rodalies.
0: Sí,
1: com
0: una més.
1: La patata, doncs, ha dit, mira, això s'ha d'acabar.
0: Ben fet, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs bravo per ella. Escolta, som al Flash Matí. Si avui esteu patint també algun retard d'algun tren...
1: Ànims.
0: Tota paciència.
1: És, no queda un altre.
0: Un dia més, no?, a l'oficina.
1: Així va tot.
0: Nosaltres us repartim el ritme necessari per fer-ho una miqueta més fàcil tot plegat. Una miqueta més amè.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Héctor, sí, per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
6: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
7: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma.
8: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
9: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
7: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
10: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
11: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
13: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
12: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
13: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
12: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
14: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
15: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: i Flash. Només a Flash FM.
1: Andorra 93.8.
2: Flash FM.
0: Flash Matí.

0: Es diu Muchacha, la cançó de la Issa amb RVFV i Kremli, junts a través de Flash FM, a través d'aquest Flash Matí del dilluns.
1: Deinés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
0: Aviam, com estan aquestes carreteres? Ferran Aràndiga, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada a hores d'ara amb tres accidents actius. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'A2 a Castellolí en direcció a Lleida, que, tot i que provoca menys d'un quilòmetre de lentitud, doncs caldria destacar-lo. Tenim altres dos accidents, en aquest cas un a la AP7 entre Vilablareix i Sant Gregori en direcció a Barcelona, on queda un carril de circulació tallat amb 3,5 quilòmetres d'aturades. El tercer accident ha estat a la A27 a la Pobla de Mafumet en direcció a Valls, que també talla un carril en sentit nord provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs el que també tenim són retencions molt intenses, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 en direcció a Tarragona entre la Roca i Barberà del Vallès. També des del Llobregat, cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
3: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són les 8. El sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol i carrega contra el govern espanyol. Les portaveus de l'entitat asseguren que la Moncloa té intenció d'excloure algunes de les seves exigències del Reial Decret d'Habitatge que s'hauria d'aprovar demà en el Consell de Ministres. Des de l'organització consideren inacceptable i demanen més pressió. Mentrestant, aquí a Catalunya, el mateix sindicat ha fet una crida a col·lapsar Barcelona avui, coincidint amb la visita del president espanyol. En aquest sentit, Junts per Catalunya, acabat mentre que negociava amb el Partit Socialista, ha assegurat que donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer. Jordi Turull, però, també ha advertit que no votaran a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials per als petits propietaris. I el Piró Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, ha aplegat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. Mentrestant, Xavi Hernández guanya el seu primer partit amb la selecció dels Països Baixos per 2-1 contra Sèrbia. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
3: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
5: Flash.
3: Flash FM.
6: La que manda.

0: Flash FM, Another amb el Talk to You. Li va robar la casella l'Anna Mena i la Lola Índigo el passat dissabte al Calibre 45. Nova hora en marxa d'aquest programa del Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Avui sortegem entrades perquè aneu al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que ja fan la seva 59a edició.
1: Ostres, quantes, no?
0: 59 edicions al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Però no només això.
0: Exacte, una nit també per dues persones a l'hotel oficial. Peli i hotel. Uau. Tremendo,
1: Au, vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos amb quina de les pel·lis heu plorat més. En podeu dir més d'una, eh?
0: Exacte, igual que avui quan us heu llevat amb el despertador, que heu plorat, doncs el mateix plan,
1: sí.
0: Diuen, con la única película que he llorado es con el hombre elefante del director David Lynch. No sé quina és el hombre elefante.
1: Jo aquesta tampoc, no sé ni de què va.
0: Aquesta m'heu pillat aquí, no ho sé, no ho sé.
1: Sí, vaig a mirar.
2: Flasheros. Hola. Doncs les meves pel·lícules són Un monstruo ven a verme, Pos de Te quiero, El diario de Noah, i de sèrie...
0: Quina?
2: La de Polseres vermelles.
0: Ah, mira, és veritat.
1: Sí, també.
0: Sí, jo vaig plorar, però a cada capítol, This is Us.
1: Sí, és molt bonica.
0: Sí, clar que és bonica, però és quina plorera, tio.
1: Sí, és trista.
0: És molt bèstia. Una altra, va, hola.
3: Bon dia, Flasheros.
0: Hola.
3: Jo amb la pel·lícula que més he plorat, bueno, són dues, la de Hachiko. I la de L'Impossible. Cada vegada que l'espero a veure, torno a plorar. Una plorera que vamos.
0: Ja.
3: Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu. Aquesta és la pregunta d'avui. Amb quina pel·li o sèrie, si voleu, heu plorat més? Us ha caigut la llagrimata.
1: Sí.
0: Participeu a través del WhatsApp si voleu veure una de les pel·lis del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya i si us voleu quedar també una nit a l'hotel del festival.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Ara sí, Petit Oa, som-hi!

no pari, que no pari. És el Pitbull, Mr. Worldwide, amb TJ Air, amb una llegenda de l'any 2012, Don't Stop the Party. Això pensàveu molts i moltes aquest cap de setmana, eh? Quan estàveu allà donant-ho tot en alguna de les festes majors que han acabat segurament aquest cap de setmana. Bueno, va. Paciència, avui és dilluns, estem aquí amb vosaltres, ajudant-vos a començar el dia, eh? Aquesta nova setmana, recta final del mes de setembre, i amb la tardor ja aquí, ara sí que sí, eh? Sembla que ja ha de canviar una mica el temps. Gairebé un quart de nou ara mateix. Escolteu Flash FM, som al Flash Matí, sona d'Ardos, Romeo Santos. I por poco.

0: Estàs escoltant el Flaix Matí a Flaix FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra, Flaix FM, 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs des de la vista que hem transit d'ençà la carretera General 1 avinguda Saló en ambos sentits la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
8: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
9: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!

et serveix ser el millor si no ho veu ningú. Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Flash Matí.

0: El tema de Jay Wheeler que més li està funcionant, eh? Estem esperant ja la següent, Jay Wheeler, en aquest cas, però l'Omar Kurz va voler fer-li, abans de res, una remescla que li va, doncs, anar també encara millor, a la cançó. El de Lejitos, Remix, Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com està?
0: Què passa? Bon dia, família, que és dilluns, eh? Ui, quina sol, bravo, quina bravo. Mandra.
1: Vinga, va. Esmorzar fort i animar-se i aixecar el país.
0: I sortiu pixats i cagats a casa, eh?
1: També, també, perquè si no t'entra la preton a la feina...
0: Bueno, no per la feina, però com t'agafi el cotxe l'has liat, eh?
1: Això sí que és fotut.
0: Sí, sí, clar.
1: Sí, sí.
0: Aquells i aquelles que estigueu fent la vostra ruta matinal, gràcies per triar-nos. Aquí ja sabem que necessiteu música de la bona, per això us farem sonar ara mateix la nova versió del Bailando por ahí. Juan Magán, en aquest cas, acompanyat d'Omar Montes. Foli canya.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrada durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la vila medieval. L'Escà Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Purito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: la remescla del No me conoce, una mica de reggaeton de fa uns quants anys, que us agrada.
1: Sí, home, sí.
0: Som al Flash Matí de Flash FM, el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí volem que comenceu el dia i que ho feu de la manera més fàcil possible, que és amb bona música, bon ritme. Ara mateix, 2:15 de nou d'aquest dilluns, recta final del setembre.

0: Nació ni borracho, una de les propostes recents del Baifo, del Quevedo, tot i que per ser recent ha sonat, però, vamos, a la sopa, ha estat fins i tot... aquí a Flash FM. Tot l'estiu sonant ni borratxo, avui de nou, per aixecar el país en aquest dilluns.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: El temps d'aquest dilluns ens l'explicarà, com sempre, el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
0: Ai. A veure, Jan, tu has dit abans que la tardor... Bueno, ja la tenim aquí, això ja ho sabem, però avui l'ambient ja és de tardor.
2: Correcte. La setmana passada hem tenit temperatures d'estiu i un temps molt estable, molt sol cada dia, però avui la situació meteorològica ja canvia i ens espera una setmana, doncs, amb força inestabilitat que es traduirà, doncs, en precipitacions, ambient tapat i temperatures ja més fresques. Avui dilluns ja comencem el dia amb alguns ruixats a partir del migdia, entrant des del litoral i del prelitoral de Barcelona, que poden ser localment intensos. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. I a partir de la tarda, aquests ruixats es poden mantenir a punts del prelitoral i també del Pirineu. I atenció, perquè el plat fort sobretot arriba a partir d'aquesta nit, amb ruixats i tempestes arribant des del litoral i del prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, i una nit i matinada que pot ser de llamps i trons. Per tant, tingueu el paraigües a mà per si plou en qualsevol moment.
0: Per si de cas, molt bé. Vale. Ara mateix, quines són les temperatures que tens per aquí?
2: Doncs mira, per exemple, a Miami Platja tenim 23 graus, a l'Espluga de Francolí 19 graus i mig, a Seròs, al Segrià 17 graus i mig i a Perafita, al Lluçanès, 15 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins ara!
3: Fins ara!
4: A Condis, sempre estem a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Molt bé, doncs som al Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio, i això continua. Molt bon dilluns, eh?
3: Bon dia!
5: Hola, Omar Montes. Hola, Omar Montes. Omar,

0: Es diu La Semana, és la cançó del Manuel Turizo acompanyat de la Helena Rose. La Semana, començant a repartir amor ja des d'avui mateix, que és dilluns, i toca començar doncs aquesta nova setmana precisament, eh?
1: I tant!
0: Escolta, Gemma Manzanero, què tal, com estàs?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu què tal?
0: 3:15 de 9 ara mateix, 28 de setembre, recta final del mes de setembre.
1: Sí.
0: I tenim una noti que us farà molt de fàstic, jo crec, eh?
1: Fa molt de fàstic, i és que si hi ha algú que té mal de cap, té alguna malaltia, es troba malament, que sapigueu que hi ha un pastor africà,
0: sí,
1: que es diu Chris Penélope.
0: Penélope.
1: Sí, sí, que s'ha fet superviral. Per què? Perquè té un mètode bastant curiós per sanar les persones, d'acord?
0: Uh-huh.
1: I és que ell s'asseu al cap d'aquestes persones i estira pets.
0: Estira pets al estira cap de la gent, així.
1: Totalment.
0: De gratis, perquè
1: ell,
0: sí.
1: Ell acumula gasos i diu que els seus gasos són curatius.
0: Vale.
1: Exacte.
0: Així, eh?
1: Vull dir, i poca broma, perquè aquest tio, per demanar hora amb ell, tens que esperar setmanes i mesos.
0: I on dius que està aquest tio? Perquè,
1: a Àfrica, vull dir.
0: Àfrica, ok.
1: Sí, sí, sí. No sé quin país exactament, perquè crec que, de fet, va per tot Àfrica fent aquestes curacions.
0: Ah, sí, es fa el tour, el pet on tour.
1: Que sí,
0: eh?
1: És molt heavy. Pot semblar estrany i desagradable, que ho és.
0: Ho és, no ho sembla, ho és, exacte.
1: Ho és, però bueno, hi ha molta gent que s'ha indignat, però ja et dic que hi ha molta gent en el seu país que fa cua i cua durant mesos perquè el curi amb els pets.
0: Allò de siéntate en mi cara, no? Doncs
1: que,
0: lo mateix,
1: sí,
0: però tira't un pedo en mi cara.
1: No, no, no, si veieu les fotografies, veu la gent al terra i ell assegut a sobre del cap de les persones,
0: sí,
1: acumulant gasos i els va deixant.
0: Molt bé. I tenim alguna, no sé, alguna confirmació d'alguna persona que públicament hagi dit que allò li ha sanat?
1: Oh, doncs sí, tota la gent diu que li va bé. El que passa que, òbviament, aquesta gent està una miqueta anada de l'olla.
0: Com ell.
1: Totalment.
0: Tal
1: totalment.
0: Qual.
1: Mira, escolta, quan estàs molt malament és que t'agafes a un en qualsevol cosa.
0: Deu ser això.
1: Però bueno, mira, entre aquell que et veu al futur amb l'ojete,
0: ja,
1: i aquest
0: veritat,
1: que estira pets al teu cap per curar-te,
0: quin xou, eh?
1: Jo ja no sé què creu.
0: Com està el pati, eh?
1: De veritat.
0: Bueno, va, escolta, som al Flash Matí. Nosaltres també us sanem d'alguna manera aquesta mandra que teniu. Us canviem el mood a base de cançons, eh?
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Que evidentment això no era.
2: Oh, no.
0: La dignitat ja la veu perdre, no ens enganyem.
1: Hola, que forta.
0: Dignitat ja poca,
1: ai,
0: eh?
1: Ai, pobra gent, eh?
0: Que és broma, home, que és broma.
1: Home, no.
0: Però nosaltres encara menys en tenim, eh?
1: Bueno, nosaltres sí que no.
0: Va, fire, fire.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al bar a Mars.
13: Un bon bacallà al Pil Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840, 850-840, tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
16: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
0: Flash Matí.
17: Para todos esos amores que dicen ser perdidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así. Ella

0: separar una cançó d'aquesta parella d'amantes, que tenen amor aquí per tota l'eternitat. És la Tini, des de l'Argentina, amb Ulises Bueno, Dos Amantes. A Flash FM, és dilluns i ja estem pensant en el proper cap de setmana. I és aquest dissabte 3 d'octubre. Aquest proper dissabte estarem presents a la festa del Roser de Martorell. Els de Flash FM muntarem un bon merder a Martorell perquè la festa començarà amb el Flash Urban en directe des de la Casa de Cultura de Martorell amb el Miquel González i el Tomàs Poal. Flash Urban en directe des de les 10 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Que, per cert, els 20 primers en arribar tindran premi assegurat. I després, la festa continua amb en Domena a partir de les 2 de la matinada al pàrquing del Vapor. Tot plegat a la festa del Roser de Martorell i Flash FM. Tot això tindrà lloc el proper dissabte 3 d'octubre.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. El sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol i carrega contra el govern espanyol. Les portaveus de l'entitat asseguren que la Moncloa té intenció d'excloure algunes de les seves exigències del Reial Decret d'Habitatge, en què s'hauria d'aprovar demà en el Consell de Ministres. Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres havia anunciat accions sorpresa a primera hora del matí amb l'objectiu declarat de col·lapsar la ciutat. I des de les 8 del matí, alguns manifestants han començat alguns talls de carreteres de Barcelona. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha assegurat que donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer. Jordi Turull, però, també ha advertit que no votaran a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials per als petits propietaris. I el Piró Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, ha plegat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. Mentrestant, Xavi Hernández ha guanyat el seu primer partit com a seleccionador dels Països Baixos per 2-1 contra Sèrbia. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
1: Sona el Mega Crack. Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu Aire, el Lucho RK, Luchito, repartint factos aquí a saco en aquesta cançó, que és el megacrack de la setmana per segona setmana consecutiva, eh? Important això, som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Epa, lloro, eh? Amants del cinema de terror i fantàstic, esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana al Flash Matí us regalem entrades perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Olé!
0: La 59a edició, eh? D'aquest festival que té lloc a Sitges. I, a més, estan celebrant els 50 anys de Carrie, de Mare Brian de Palma, eh?
1: Mare de Déu. 60 anys, quasi, eh?
0: Ja veus. I 50 de la pel·li, aquesta, sí, sí, Carrie, sí, de sí. Brian de Palma. Avui us regalem això, l'entrada per veure una de les pel·lis del festival i l'opció també de que us quedeu una nit dues persones a l'hotel oficial del festival.
1: Vinga, va, si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 i ens heu de dir quina pel·li us ha fet plorar més.
0: Exacte. Per qui diuen Spider-Man, eh? Diu, bon dia, a mi em fan plorar totes les pel·lícules. Diu, l'última que vaig veure va ser Spider-Man i vaig plorar moltíssim.
1: Ostres!
0: Ah, bueno, clar, i fa un, bueno, un spoiler.
1: Curiós,
0: ja, no,
1: eh?
0: No és spoiler, no? Si dic què passa a la pel·li quan plora, no, no seria spoiler, no?
1: De quina de les pel·lis?
0: Bueno,
1: l'última? No,
0: sí.
1: No ho diguis, Héctor.
0: No ho dic per ser de casa. Vale, vale.
2: Hola, guapos, molt
0: Hola.
2: Bon dia. Hola. Doncs mira, la pel·li tipiquíssima de plorera, El diari de Noa, com ja. No? I després l'altre dia vaig veure una que és relativament nova, que es diu Sin instrucciones, i també em va caure la llagrimeta,
0: aquesta
2: eh?
0: Aquesta no la tinc ubicada.
2: Així que res. Ara, a deixar de banda la plorera i a somriure.
0: Ara!
1: Clar que sí, clar que sí.
0: Jo us he vist plorar aquest matí a les 6, a les 7, a les 8.
1: Sí, sí.
0: Sabent que era dilluns i saps que anem a parlar d'això aquí avui al programa.
1: Te'n vas a dormir plorant
3: bon dia,
1: i aquí vas plorant.
3: Bon dia, flaixeros! Bé, jo sóc molt sensibloide i ploro a totes les pel·lis.
0: No passa res.
3: És que inclús les pel·lis infantils d'animació. Per exemple, Encanto.
0: Ah, sí, eh?
1: Ai.
3: Sóc així.
0: Bueno.
3: Una abraçada.
0: La de Coco també és per plorar, eh?
1: I alguna de Pokémon també, eh?
0: De Pokémon. Bueno, digueu la vostra. Quina pel·li o quina sèrie, si voleu, també, doncs us fa plorar, us fa caure llagrimeta.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Va, recordeu, entrada per veure alguna de les pel·lis de la 59a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i una nit d'hotel.
4: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Que fort.
4: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, va, amunt, bon dia.
1: Bon dia.

Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

0: Moving to the Sun.
1: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
2: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Flash!
4: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
5: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
6: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Això, evidentment, continua ara mateix les 9 i 12 minuts d'aquest 28 de setembre. Nova setmana, també, que avui estem engegant. I ho fem, per exemple, amb aquesta artistassa que està patant-ho fort amb el seu tour, la Shakira.

0: Es passa el Flash Matí.
1: Cantant Gangnam Style, però en espanyol. L'ha traduït.
2: L'ha traduït ell, eh?
1: L'ha traduït,
2: o sigui,
1: ell mateix.
2: De fet, ell diu al perfil...
3: Esto sería Gangnam Style si lo hubieran escrito en español.
4: ¡Oye, hombre!
2: A ver, a la tornada, va!
4: ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué preciosa!
2: ¡Ay, qué preciosa!
4: ¡Y eres tú!
2: ¡Eres tú!
4: ¡Simplemente tú! ¡Oh, oh, oh, oh!
2: ¿Y ahora qué es lo que dio? ¿Qué es lo que dio?
1: ¿Qué?
4: Hermano, estilo de Gangnam.
2: Hermano.
4: Estilo de Gangnam.
2: Hermano, estilo de Gangnam.
4: Vale, vale.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
5: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
0: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 Domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
13: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
12: Iaia, no dius pas podem tot?
13: Sí, que puc, sí, sí que puc.
14: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
15: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, doncs, des d'ara no hi ha cap incidència a destacar i, per tant, es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM. Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
19: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe. O per fer el que et surti de la por. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit. El Flash Urban.

0: 89.
1: Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
2: Flash FM.
1: Flash Matí.

0: Aquest és el Gataoli, el hit mundial d'aquest artista anomenat Floyd Menor, des de Xile, i amb el seu col·lega, el Chris MJ, Gataoli. Bon dia, vinga, Gemma de Wey.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Dilluns en marxa, dilluns de tardor. Avui notareu ja aquest canvi de temps, eh? Ja tocava,
1: sí,
0: també t'ho dic.
1: Fresc, si es nota, eh? L'ambient està ja més apagadot.
0: Bueno, d'aquí una estona, a pocs minuts, el Jan Ponsa es passa per aquí per la ràdio per explicar-vos la previsió meteorològica d'aquest dilluns.
1: Sí.
0: I la previsió fiestera és que la propera, el proper cap de setmana tenim jaleo amb Martorell. Estarà punxant Sergi Domènech després del Flash Urban en directe que faran a la Casa de Cultura.
1: Ah,
0: vale.
1: Mira tu que bé.
0: El Domènech estarà punxant al pàrquing del Vapor a Martorell. I alhora també tenim Festa Flash FM de nou a Cambrils de Muntanya, eh? Cambrils de Muntanya.
1: Fantàstic.
0: El Solsonès, per si voleu una miqueta aquí de Festa de la Bona, doncs en aquest cas estarà, doncs, qui us parla, l'Héctor Ortega, eh?
1: Aquí no parem, eh?
0: Nun Carguense i el DJ Jubal.
1: Oh.
0: Al pavelló municipal de Cambrils de Muntanya. Tot això serà aquest proper dissabte 3 d'octubre.
2: Flash matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Això del ritme és cosa d'aquest programa. Som al Flash matí, us estarem fent companyia fins les 11, ara amb Sopa de Cabra, Su i Mont DJ, amb aquest Camins, Somnis i Promeses.

0: vols.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a Change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrada durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes-Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la vila medieval. L'Escà Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Burito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
3: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: De moment és la primera i única proposta que ens ha fet arribar aquest artista francès que es fa dir Clan i que ha decidit, doncs, que era una molt bona idea agafar la cançó mítica del Café con Ron de Bad Bunny i fer aquesta versió més, més tranquil·lota, més chill, més afro house, tropical
1: diferent,
0: house.
1: És diferent,
0: sí. De vespreig, de tardeo.
1: Exacte, de tardeo.
0: Café con Ron, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Hola.
2: Què tal?
0: Dos quarts i mig de 10 al cafè, ja jo m'he pres un parell o tres, ja.
2: Sense ron, però.
0: No.
1: Ah, bueno.
0: Crec que no,
2: Estem treballant.
0: Crec que no. Escolta, va, hem de parlar del temps. Ha canviat això, Jan?
2: Déu-n'hi-do si ha canviat. Sí, sí. La setmana passada tot era sol i aquesta setmana sembla que serà pluja. És el yin i el yang, això.
0: Yin i yang.
2: Ai. Ara mateix els oients de Flash, del Flash Matins informant d'un important ruixat a Tossa de Mar. Són aquests ruixats que estan entrant ja des del mar i que arriben des del mar i que arribaran a bona part del litoral central i del litoral de Girona, al llarg d'aquest matí.
0: Molt bé.
2: Per tant, esperem aquests ruixats avui aquest matí, localment acompanyats amb tempesta. A partir de la tarda, els ruixats es mantindran a les comarques interiors, però ja més febles, també a punts del Pirineu. I atenció, perquè a partir de la nit arriba el plat fort. Ruixats i tempestes a bona part del litoral i litoral i prelitoral de Barcelona, no sé parlar.
0: Ah.
2: I atenció, perquè podríem parlar d'aiguats importants, Es podrien acumular més de 100 litres en 24 hores.
0: Déu-n'hi-do.
2: En comarques de Tarragona, sobretot. I així, doncs, atenció, perquè la situació és xunga,
0: Bueno, escolta, paraigües en mà i...
2: I barca.
0: Barca i fer cas del Jan. I molta paciència, també,
2: a les carreteres.
0: Si això us enganxa, exacte, a les carreteres o al transport públic, que ja sabem que si funciona malament, quan plou, funciona pitjor,
2: Correcte.
1: Sí.
0: Temperatures, Jan.
2: Ara mateix a Guardiola del Berguedà 15 graus, a Torredembarra 21 graus, a Vieja 18 graus i als Hostalets de Pierola, a l'Anoia 18 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà.
2: Vinga, fins demà.
1: Adéu.
0: Sona Karol G i companyia. Bé, uau.

0: quantes temporades, perquè aquesta era del primer àlbum de l'artista canari, del Donde Quiero Estar. Som al Flash Matí, 10:15. Tenim una mica d'actualitat, Gemma Manzanero.
1: Doncs sí, ja sabem que cada cop hi ha més cotxes que van sols, sense conductor, d'acord? Això serà el futur.
0: Quina
1: però,
0: por,
1: clar, els investigadors estan pensant què passa si dues persones, per exemple, estan en un taxi sense conductor, Héctor. Tu què és el primer que penses?
0: Depèn del tipus de relació que tingui aquest tipus de persona.
1: Imagina't que vas amb la teva mano, amb la teva dona, dins del cotxe. Pues, doncs
0: llavors allò serà un festival de...
1: Doncs totalment.
0: Del toqueteo.
1: Doncs, sí. Doncs aquests investigadors han estudiat què podria passar si aquests passatgers tinguessin relacions sexuals dins dels robotaxis, ¿vale?
0: Què passaria mentre van fent ruta, eh?
1: Mentre van fent ruta, si estiguessin allà, dale que te pego.
0: I què passaria? Pues que estarien dale que te pego.
1: Bueno, escolta, viatgen sols, sense conductor, però per estudiar aquesta coseta van investigar Pornhub.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, va perquè, buscar clar, inspiració, eh?
1: He de dir que a mi m'agrada aquesta temàtica, eh?
0: No, ja, ja, bueno, però...
1: La temàtica del taxi, poca broma, eh?
0: Ah, vale.
1: Ah, clar.
0: Ah, hosti, clar, creus que a les pàgines porno hi haurà taxi sense conductor a partir
1: d'ara?
0: No,
1: espera, però taxi van mirar la pàgina Pornhub perquè a l'haver-hi aquests vídeos del taxi tal i qual, ells el que volen veure és buscar solucions per fer vehicles més visibles, per exemple, més visibles des de fora, perquè la gent no faci nyaca-nyaca, perquè es vegi més, modificar l'interior perquè sembli un espai públic o utilitzar, doncs, diferents avisos perquè la gent... prohibit tenir sexe, no? Coses així.
0: Recomanacions. Rentar un cop hagis acabat la ruta.
1: No, quin fàstic. Però, bueno, van molt més enllà, eh? No només miren pel sexe, sinó que també miren, doncs, diferents problemes que pugui haver. Però, escolta, Pornhub ha educat aquesta gent. Ha servit.
0: Ja. Qui li havia de dir, eh?
1: Has vist?
0: Que posin mocadors, allà, als taxis a partir d'ara.
1: Quin fàstic, de veritat.
0: I una tovalloleta.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Potser no saps com acabarà la nit, però saps perfectament com comença. Maxi Flash, el programa de Flash FM per arrencar la nit de festa.
5: Ballem junts cada divendres d'11 de la nit a 6 de la matinada i dissabtes de 1 a 6.

auricular amb Héctor Ortega. Flash FM. El so de la generació Urban. Flash Matí.

0: Leo Papito. Aquesta cançó va ser número 1 3 setmanes seguides aquí a Flash FM i aquest passat dissabte canviàvem de líder de la llista. D'aquí una estona l'escoltarem, l'actual. Aquí teníeu, però, el temazo d'aquest passat estiu d'Anna Mena i Lola Índigo.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Amb música, per exemple, del BL. Amb aquesta arribem a les 10 del matí d'aquest dilluns. No tiene sentido. Baby.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol i carrega contra el govern espanyol. Les portaveus de l'entitat asseguren que la Moncloa té intenció d'excloure algunes de les seves exigències del Reial Decret d'Habitatge que s'hauria d'aprovar demà en el Consell de Ministres. Mentrestant, a Barcelona, el sindicat de llogateres havia anunciat accions sorpresa a primera hora del matí amb l'objectiu declarat de col·lapsar la ciutat i des de les 8 del matí alguns manifestants han començat alguns talls de carreteres de Barcelona. D'altra banda, matí complicat a la xarxa ferroviària catalana a causa del robatori de coure, aquest cop a prop de l'estació de Granollers Centre, fet que provoca afectacions a la circulació de trens a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. Segons informa Rodalies, l'R8 està tallada entre Martorell i Granollers Centre i a servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I els jutjats de Santa Coloma de Gramenet investiguen un regidor de Vox per revelació de secrets. 6 entitats a la ciutat havien interposat una querella contra l'edil d'extrema dreta Aitor Navarro per, diuen, accions racistes que inciten públicament l'odi i per revelar dades de caràcter personal. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: FM, el que lidera la llista del calibre 45, Another Toll to You, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal, com estàs?
0: Les 10 i gairebé 5 minuts ara mateix d'aquest dilluns 28 de setembre.
1: Sí.
0: Alloro perquè el Flash Matí aquesta setmana us regalem una entrada doble perquè aneu a veure alguna de les pel·lícules de la 59a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Ui, quina
0: poca broma, eh? Estan celebrant també els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma. I a part d'aquesta entrada doble per veure una de les pel·lis del festival, també us convidem a dormir a l'hotel oficial d'aquest Festival de Sitges.
1: Bueno, si voleu participar, envia un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos amb quina pel·li ploreu més.
0: Sí, avui no busquem pel·lis de por, no.
1: Avui tristes.
0: Però ja que esteu plorant perquè és dilluns, amb quina pel·li també us deixeu caure alguna llagrimeta.
2: Bon dia, Flash.
1: Bon dia. Oli.
2: Doncs mira, em pilleu ara de canviar la feina, sí. He volgut parar per explicar. Bàsicament, les pel·lícules que més m'han fet plorar mai són tres en concret. No sé gairebé si les coneixereu, però
0: aviam.
2: La primera és Train Dreams.
0: No la conec.
2: Que està al Netflix, va sortir fa relativament pocs mesos. I és preciosa, o sigui, és una bogeria de pel·li, em fa plorar sempre que la ve.
0: Quina més?
2: I després també està Una qüestió de tiempo, que es diu About Time.
0: Tampoc l'he vist.
2: I, buah, o sigui, cada cop que la miro és molt emocionant, també.
0: Vale.
2: I, bueno, i darrerament, doncs, està la de Waves.
0: Tampoc la conec.
2: Que no sé exactament si té com una traducció literal al castellà o al català, però la de Waves és preciosa, també.
0: Molt bé. Doncs ens apuntem aquestes tres pel·lis per plorar, que jo no coneixia,
1: sí.
0: Eh?
1: Perquè no crec que sigui la O, la veritat. Waves, no.
0: No.
1: Vale.
0: Suposo que no, suposo que no.
3: Hola. Bon dia, Flaixeros.
1: Bon dia.
3: Jo una de les pel·lícules que m'han fet plorar, a part que soc amb les pel·lícules d'animals, soc, vamos, un riu de llàgrimes.
0: Ja, passa, ja.
3: I la que em va fer molt plorar va ser la de Hachiko, ja. el que ara han fet una estàtua del gos.
0: Sí.
3: Va ser, perdonant, només mirant el tràiler ja m'emociono.
0: Ai,
3: la plorera. Que vagi molt bé el dia.
0: Ai, la plorera. Gràcies, igualment.
4: Hola, bon dia, Flaixeros.
0: Hola.
4: Doncs mireu, a mi, les que em fan plorar és sempre que surt un gos. Sempre que surt un gos i li passa alguna cosa al gos,
0: ja està,
4: no es pot
0: no
4: evitar no plorar. Però bueno, és el que hi ha. Al final tots són persones. Vinga, va, a tope.
0: Vinga, va, a tope, a plorar, a plorar.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Aquesta és la mecànica, digueu la vostra, eh?
1: Al 628-060513, doncs això, digueu-nos en quines pel·lis ploreu més.
0: Entrades per anar al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges.
5: Flaix Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va,

Aquesta és la col·laboració del Sebastián Yatra amb la Batllal, anomenada 2AM, que escolteu de nou al Flash Matí d'avui, dilluns 28 de setembre, recta final d'aquest mes de setembre, a les 10 i 14, un quart d'11 ara mateix, d'aquesta nova jornada que comença també amb la més nova de Mike Towers. Es diu Carita Feliz.

0: Estàs de sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí.
2: Però no amb tu allí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
3: Visca!
4: Advocat!
5: He guanyat! Que bé!
3: Quina passada!
2: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Es que perdo, he perdut el nord.
8: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
7: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
8: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
0: Andorra.
9: Flash FM.
0: 93.8.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya,

0: amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Flash FM. Flash.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: I tant que no podia faltar la graciosa en aquest matí de dilluns, eh? Poca broma.
1: Te veo en la graciosa.
0: Al Quevedo, des del Baifo.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Amb el closing aquest de l'Elvis Crespo, el seu company de batalles en aquesta cançó que ha sigut de les més escoltades a tot el món aquest estiu.
2: Fresh Matí, si escoltes el Fresh Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí... Un inici brutal.
0: Et prometem que les primeres passes del dia són així, amb bona música, bon ritme. Ara, amb el Màquina Time de Dimitri Vegas i Like Mike. Fot-li canya, va!

0: Aquesta artista és la bitxota, és la Karol G, acompanyant a Mike Towers a la remescla del tema original de L'Osito, El Negrito Ojos Claros. Així és com es coneix a l'Ozuna, eh? Es diu Caramelo Remix. Escolteu de nou a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Aquest dilluns que estem engegant aquesta nova setmana. A poc, amb bona lletra.
1: Sí, vinga, va, que això ja està fet.
0: I amb bona música per aquells i aquelles que esteu aturats a les carreteres, si és que hi ha cua, o potser ja no, però el transport públic no tira bé.
1: Quin pal.
0: Crec que abans ho comentava la Paula Montes, que alguna línia Granollers i tal, que està allò la cosa fotuda. Bueno, va.
1: Com sempre, renou.
0: Paciència. 28 de setembre, va.
1: Doncs mira, anem a parlar d'una efemèride del 28 de setembre del 1928.
0: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
1: 28, perquè et sona d'algú Alexander Fleming?
0: Fleming?
1: El senyor Fleming, et sona?
0: Sí, em sona. No sé
1: mira,
0: de què.
1: Mira, és un bacteriòleg britànic que va descobrir la penicilina.
0: Opa!
1: Vale? I com la va descobrir? Doncs va ser pura casualitat. I és que ell tenia allà cultius bacterians i un dia se li va contaminar un per un fong i pum, va, penicilina. I ja està.
0: I arreglau.
1: Ja has vist?
0: I aparcau, eh? El tio...
1: Menys mal, eh?
0: No s'ho va currar gaire, eh? No,
1: escolta.
0: Va ser sort, eh?
1: Hi ha descobriments que sense ells no sé què haguéssim fet, eh?
0: Això
1: també és cert. L'anestèsia, la penicilina, els rajos X.
0: Sí. No, i tantes coses. Però és curiós, eh? Que fos de casualitat.
1: 1928, un 28 de setembre, sí.
0: Veus? Ara ja sabeu una cosa nova.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: I ara segueix el ritme, en aquest cas, amb el Bad Bunny, Baile Inolvidable.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: S'ha atrapat els ous
2: va.
1: A la cadira.
2: Va.
1: Va asseure's per poder-se netejar bé. D'acord? Què passa? Que amb l'aigua calentona
2: sí.
1: se li va escórrer un ou a un dels forats de la cadira i amb l'escalfor se li va dilatar l'ou.
2: Vale. I no sortia, eh? O sigui, el tio s'intentava aixecar i la cadira també pujava, no?
1: Com ho va solucionar, et preguntaràs?
2: Aviam.
1: Doncs va posar l'aigua freda i va fer que els ous se li encongissin.
2: Hosti,
1: per treure l'ou d'allà.
2: Escolta, això és enginyeria, eh?
1: Això és molt heavy, això és física pura, eh?
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Es diu La Setmana, Elena Rose, des dels Estats Units, amb el Turizo. Turizo, La Setmana, Flash FM, el Flash Matí d'aquest dilluns. Així comença aquesta setmana, plena d'amor, com diuen aquests, i plena de ritme, el Flash Matí. Ara amb el BL, sona La Plena. Vinga, va.

Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Andorra. Flash FM.

0: Se l'escapó, se l'escapó, La perdonem. Quevedo, això es diu Colúmbia, de nou a Flash FM. Què tal, com esteu? Com va aquest dilluns? Bé, no? A poc i bona lletra, eh? A poc i bona música, la d'aquest programa, la d'aquesta emissora, Flash Matí, a Flash FM. Vinga, va. Estem de recta final d'aquesta edició del dilluns 28 de setembre. Arriba Rels B.
1: Vente y no te quites que tú así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toco.

0: Una de les darreres cançons del Mike Towers des de Puerto Rico, Una na más. Una na más és el títol. L'escolteu a Flash FM, al Flash Matí, Gemma Manzanero. Bon dia!
1: Héctor Ortega, molt bon dia!
0: Ai, va, que estem ja a la recta finalíssima d'aquesta edició dilluns al sí. Flash Matí. Armand Maravalle, bon dia, tio!
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Què passa, Armand?
1: Bon dia, tio!
0: Com ha anat el fin de, tio?
2: Normalet.
0: Normalet, eh?
2: Sí,
0: normalet,
2: sí, senzill, senzill. Bueno. Però prou bé, no ens podem queixar.
0: Has fet speaker?
2: Vaig anar a Sant Boi, sí, a fer d'speaker, sí, senyor.
1: Ah,
2: sí,
1: molt bé.
2: Senyor.
0: Jo volia demanar, tio, per què no fas una mica aquí, aquests 30 segons finals del programa, una demostració del que fas a un camp de futbol?
2: Aviam, clar, depèn, però a Sant Boi, quan juguen al rugbi, pues, animar una mica l'estadi, no? El crit de guerra allà a Sant Boi, sí, és ferro, no?
0: Ferro!
2: Soy!
0: Però, soy!
2: Soy! Ferro, Sant Boi!
0: Això ho fas, eh? I fas la ola, també, o no?
2: L'aurada. L'hauria de fer? No ho sé, el rugbi no es porta, però igual ho podem intentar.
0: És rugbi.
2: Sí, ja ho fareu.
1: Ho fem.
0: Com és el crit de guerra, has dit?
2: Ferro!
1: Ferro! Ferro! Ferro!
0: Bueno, us quedeu amb l'Armand. Vinga, fins demà!
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: Què diu el Lucho RK? És un altre cop el nostre mega crack de la setmana per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. I com he dit abans, una mica de ferro, una mica de força. Som-hi, nois, noies, grans, petits, tota la penya que està connectada aquesta hora al poder del ritme. Benvinguts, benvingudes a 5 horetes que passarem junts, perquè jo us duré fins a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 28 de setembre. Som-hi!
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, després del Flash Matí em quedo jo amb vosaltres amb el bo i millor del nostre ritme. Ja ens coneixeu, per tant, ara no us ho explicarem. Jay Wheeler i Omar Kurtz amb el De Lejitos Remix.

Ui, aviam què vam fer aquest parell. La noche de noche, la nit de nit. Bad Bunny i Rosalía era la primera i última vegada que han fet un tema junts des de l'àlbum El Último Tour del Mundo. Aquest fantàstic La Noche de Noche que sona aquí a Flash FM quan passen 9 minutets de les 11 del dematí. Doncs vinga, va, posant-nos les piles per aquest, dilluns 28. Anem amb més cosetes, va. Flash. D'aquí no res, Ryan Castro i Capo, també l'Omar Montes amb el Psycho i Tumbao amb l'Arena i Sal, però primer passem per Galícia amb el C. Tangana, un niño. Al costat del mor, el porto-riqueny, van fer això, que es diu Droga. Droga.

0: El poder del ritme.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Carri, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Bar Ramars.
7: Un bon bacallà al Pil-Pil.
8: No el demanis al Bar Ramars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Bar Ramars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
8: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
10: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
11: Estic boig per una cançó!
10: Tranquil, on ets ara mateix?
11: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
10: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

Sona un cop més el Movinto de Sant. Escoltes el poder del ritme aquí a Flash FM. Emetent en directe des dels nostres estudis centrals al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona, intentant vèncer la mandra en aquesta edició de dilluns, eh? Vinga, va, que estem bé, estem a gust, eh? Jo he tancat la porta de l'estudi, que estaven xerrant aquí fora. També m'he obert una mica la finestra perquè corri una mica l'aire. Al final he fet com el proverbi xinès aquell que diu que quan se cierra una puerta se abre una ventana. Ens ho hem de fer venir bé, va, que jo sé que de vegades costa una mica més els dilluns, una mica menys amb el nostre ritme. Déu-n'hi-do com hi anem avui, va. D'aquí no res, Rau Alejandro i Chencho Corleone amb El Efecto. Mentrestant, el poder el tenen aquests tres. Farruko, Grissi, Steve Aoki. Es diu Ya Pa Qué.

Són els Tyets des del Maresme tropical i independent. Aquest Coti per Coti, la versió remix, la versió més callera, que ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. És la cançó ideal pels cotilles. En català correcte, xafarders, xafarderes. Una mica de safareig aquí a Flash, clar que sé. Jo tampoc vull saber res. Va, que anem cap a Canàries amb la Pantera i Quevedo i el Cayó la Noche remix, però primer... Flash! Una batxateta una mica més elegant per baixar revolucions. És el Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora. Otra.

0: pena que se entere.
1: Molta gent va conèixer el Quevedo amb aquesta cançó, el Cayó la Noche Remix. De fet, era tan bona que la gent demanava que posessin aquesta cançó, però només la part aquesta del final, la part del Quevedo. Por favor, pon Deep Cayó la Noche, però solo la part del Quevedo. Broma típica de l'any 2022, La Pantera, Josef i companyia. Tots des de Canàries. Clar que sí. Vinga, va, d'aquí no res. Marxem cap a Puerto Rico amb l'Omar Kurz i el seu Coco. Flash. Primer, però, baixem cap a Andalusia. Bajamo pel sur, amb l'Anna Mena, la Lola Índigo. Aquest estiu ho rebenten amb això que es diu Petitoa.

la història tan hermosa. En estos tiempos ya no se ve, eh? Costa de veure ja avui en dia coses que surtin bé. Camí de les 12 aquí, al poder del ritme, amb el colombià Capo, un dels capos, precisament, del afrobeat arreu del món. Aquesta tenia un parell d'anys. I es deia O Na Na. Va, que anem a pujar revolucions les dues properes cançons. Déu-n'hi-do quin festivalaco que ens muntarem, tu. D'aquí no res. De Orro i Elvis Crespo amb el Bailar. Primer, Bizarrap amb les seves trompetes, Daddy Yankee a les veus.

con el de Orro i l'Elvis Crespo. Déu-n'hi-do, com hi van tu? Bailar, la noche está buena para bailar. Qualsevol nit pot ser bona per una mica de festeta. Venim també d'un cap de setmana gros amb moltes festes flash. Gràcies també a tota la gent que vau venir a cantar i a ballar amb nosaltres, per Ponent. Allà estàvem per Vilasana, Artesa de Segre, Vallfogona de Balaguer, també pel Maresme, Sant Cebrià de Vallalta. Per tant, merci a tots els que vau venir. Ja en farem més aquest fin de, sense anar gaire més lluny. Va, d'aquí no res, Malagí.

0: Després de 8 setmanes a la nostra llista, per fi aquest Talk to You dels holandesos Anotter ha arribat a dalt de tot del calibre 45, es postula i vaja, ja es consolida com a nou número 1 de Flash FM, nou número 1 del calibre 45. Enhorabona als Anotter. This is Flash FM. I aquests pitos que ens anuncien que hem començat nova hora de ritme aquí a la Camana, intentant superar amb èxit aquest dilluns 28 de setembre. Família, flaceros, flaceres, on us pillo? Us pillo al curro, al gimnàs, a casa, fent una volta, sigui com sigui, esteu coberts amb el poder del ritme aquí.
1: Vinga. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Així li fotem. Jo us acompanyo fins a les 4 de la tarda amb coses tan xules com aquesta. Con mi baby, con mi baby. Jude Line, Rosowski, acompanyant a la Karol G amb aquest baby. Uah.

Això del Lala, què va ser? Fa 3 anys ja del Mike Towers, el Young King, va treure això que va... sonava a tot arreu, tu. Festes, festivals, discoteques, festes majors, etc. Molt bé, molt bé. Sona el Lala, Flash FM. També posarem un temazo del RVFV, un dels seus grans pals, palos, amb el Mirándote, però primer... Flash. Això d'aquí, la nova de Clarence i Omar Kurz des de Puerto Rico. Queda tan bella, es diu Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

0: portar-nos bé, o no?
1: No us perdeu aquest parquineo radiofònic. Els 20 primers en arribar tenen premi assegurat.
2: Tranqui, jo perreo.
1: Doncs sí, perquè després del Flash Urban, Sergi Domena, Miquel González i Tomàs Poal portaran la festa Flash FM oberta a tothom. De 2 a 5 de la matinada, al pàrquing del Vapor, viu la festa del Roser de Martorell amb Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Bar Ramars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Bar Ramars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Bar Ramars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar Ramars.
6: Gastrobar Bar Ramars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Curs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Graciosa, que sens dubte ha sigut el tema de l'estiu aquest 2026, però que per ser cançó de l'estiu té molta lletra i molt complicada, perquè jo no conec ningú de tot el meu cercle d'amistats que se la sàpiga sencera. Si tu ets una afortunada, afortunada que se la sap sencera, enhorabona, ets un verdader flashero, flashera. Vale, Elvis, quedem allà. Ja d'això. Doncs pues deu ser així, deu ser així. Vinga, va, sortim del Baifo. Ens centrem amb el Latin House de Lugel. Sonant a Flash, ja amb això d'aquí. Que ha sigut una sensació arreu del món. Mare meva, com sona, eh? Quin rotllo, quin flow que té això. És el Jamaican Bam Bam.

0: preguntes, ell té.
1: Sonant a Flash, el Gonzi amb el Psycho i l'Arcángel, tres tremendos artistes que van escriure els seus versos de la cançó i quan van arribar a la tornada van dir, mira, saps què, deixem-ho córrer, posem un tio xiulant aquí i fa la feina, la veritat, una de les claus de l'èxit d'aquest exclusivo remix. Yes, sir. Va, moment d'anar cap a Madrid amb el Cano, al costat de Justin Quiles i el seu Olvidarnos de Todo.

9 minuts de quarts d'una. Escoltes el poder del ritme. Aquest parell no perden el temps. Bad Bunny al costat de Faith. Baby, vi que te dejaste de tu novio. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Perro Negro, que és aquesta discoteca famosa i exclusiva que hi ha a Medellín, a Colòmbia, com sapigueu. Doncs vinga, va, que els hi vagi bé per allà. De moment, nosaltres, aquí a Flash, ens quedem a Colòmbia. Va, amb el Manuel Turizo, que té aquesta per nosaltres. Una de més tranquil·lota, de fet. L'ha fet al costat de la cantant i compositora Elena Rose. Es diu La Setmana. Sona a Flash.

ha penya que li mola més la Noel Doble A quan canta sobre bases de trap, d'altres sobre reggaeton, altra gent que li mola més quan fa coses com tiraeres, quan li tira a altres artistes. El meu Noel Doble A és aquest, el preferit meu, eh? Amanece, des de l'any 2018, 8 anys, ja que va sortir això, aquest tremendo hit de reggaeton que sona a Flash FM. Sí, sí, bebecita. Va, bebecita, que baixem cap a baix, cap a Xile, amb el Kid Voodoo i JC Reyes i el seu Me Mareo.

Aquest és el Rusowski amb aquesta cançó que porta per títol Malibu. Aquesta va ser una de les grans cançons de la temporada passada aquí a Flash FM i en tot el territori urbà. Aquest artista sortit de Fuenlabrada, a Madrid, i que està ressant part de tots els escenaris del país. Ens apropa a la una aquí, a l'emissora del ritme, a la Camana, Flash FM. Moment de posar-nos una mica més romanticons, d'agafar-nos per la cintura amb la persona que tinguis més a prop. És igual si és el teu company, company de feina. Vinga, deixeu-vos anar, no passa res. Si és dilluns, total. Romeo Santos, Prince Royce, Dardos. Por

0: la vida es un regalo. Así que hoy salgo hasta tarde a janguear. Y no quiero que molesten. Apago el móvil, no me llamen.
1: Aquesta cançó significa el debut en solitari de Lucho RK aquí a Flash FM.
0: Me tienes sin nadie, solo soy un pobre diablo en busca de tu mano para un solo baile.
1: Després d'haver col·laborat amb penya com el Quevedo l'any passat, també amb La Pantera, etc. Aquesta es diu Aire i l'ha fet ell solet. Ha sonat molt aquest estiu per tot arreu, també aquí a La Camana. De fet, és el megacrack de la nostra emissora aquesta setmana i per això l'hem fet servir per començar nova hora. Tenim per aquí els Pitos. This is Flash FM. Que ens donen via verda ja per 69 minuts de ritme. Els que us acabeu d'incorporar, què tal? Passeu, passeu. Benvinguts, benvingudes. Passeu per el ritme de La Camana. Avui dilluns 28 de setembre. Estem bé, estem a gust. Tenim per aquí ja el Quevedo escalfant a la banda amb les nova línia. Du, vinga.
2: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Doncs va, no se'n parli més, que soni el golpito.

Aquesta era la veu del Wisin, un tio consolidadíssim amb una llarga trajectòria a l'escena. Aquesta la va fer l'any 2017 al costat del Ozuna, molt abans de fundar i ser el rector de la Universitat del Perreo, que va... Bueno, se'n va parlar molt aquest estiu, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Jo em vaig matricular, també. Va, d'aquí no res. Luke Ray, BM amb la Morocha, o també Quevedo amb el Niborracho. Abans, una novetat d'aquí a la vora, Ayem, el productor i cantant català, amb aquest tema de Perreito, xolo, xolo. Es diu Te vi perreando.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, afterwork amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
5: Flash. Flash FM Andorra. Flash.
6: Y pa' que singuemos en el modo sport, pa' que singuemos en el modo sport, pa' que singuemos en el modo sport, y pa' que singuemos en el modo sport, pa' que singuemos en el modo sport, pa' que singuemos.

0: aquí estem, aquí ens pilles repartint ritme a través de les zones radiofòniques amb l'ajuda del nostre col·lega Francesc Ugel. Les veus de la Ultra Naté. Com es diu això que ho digui ella? Sí, senyora, sí, senyora. Vinga, va, que d'aquí no res recuperem un clàssic com és el Me Rehuso del Danny Ocean. Vull que la canteu, eh? Vull que la canteu. Passarem llista. Abans, per a tots los amores, no sé què, no sé quantos, aquesta història de dos amants que ens explica la Tini Stossel al costat d'Ulisses Bueno i que diu així.
1: Esto dice así.

0: Això ens arribava des de Corea del Sud ja fa uns quants mesos. La banda sonora oficial d'una pel·lícula de Netflix que es deia K-Pop Demon Hunters, que eren aquestes lluitadores que es carregaven els dimonis i que eren la mar d'entretingudes. I a més, doncs, la cançó aquesta que es diu Golden, també xulíssima, clar que sí, tu. No ens cansem d'ella aquí a Flash FM. En moment d'anar cap a... Bueno, ens quedem aquí, de fet. Juan Magán i Omar Montes. Flash. Han fet la nova versió del Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Sens dubte, eren altres temps, eren altres èpoques. Aquesta fanàtica sensual ens explicava en el Chencho i el Maldi que tiene una foto mía. Tenia un retall del diari. No entrava a l'Instagram per mirar les seves fotos. No feia servir les xarxes socials perquè pràcticament no existien. Això es diu Fanàtica Sensual des de l'àlbum Love and Sex, d'aquest duet tan prolífic que es deia Plan B, sonant a Flash. Carai, tu, com ens hem quedat després d'aquest perreito. D'aquí no res la Shakira, però abans... Flash. Dues reines més que sonen per aquí per Flash. De fet, han encapçalat la nostra llista, el calibre 45, durant 3 setmanes. Anna Mena i Lola Índigo, amb el...

The Drums per fer això que es deia Mi Refe. L'escoltes al poder del ritme, l'escoltes a Flash. Apropant-nos a les dues, moment de que el Bad Bunny ens porti en vol charter cap a on? Cap a New York, New York.

0: I qui més?
1: Mambo Kings.
0: Els Mambo Kings també ajudant a Ozuna a fer aquest Baila, Baila, Baila, un dels grans senzills del seu disco Nibiru de l'any 2019. El remix va comptar amb la presència de J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA i Farruko. Gens malament, tu. Va, que ens apropem a les dues del migdia d'aquest dilluns. També aprofitarem per actualitzar la informació amb l'equip d'informatius. Però primer... La veu de la Gracie, la veu del Farruko, la producció de l'Steve Aoki. Sonant a Flash amb el Yapa.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. El projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa a Arinsal continua endavant, però sense unanimitat al Comú de la Massana. De fet, els consellers de la minoria del partit Amseny no han donat suport a l'adjudicació de les obres enmig de les crítiques ciutadanes aparegudes els darrers dies. La cònsul major, Eva Sansa, defensa que l'impacte de la infraestructura serà mínim en una zona que considera molt antropitzada. Paral·lelament, una iniciativa a change.org per aturar el projecte acumula ja 2.300 signatures confirmades. Més temes. El govern ha invertit més de 800.000 euros aquesta legislatura en actuacions de renovació i millora de la gossera i la gatera oficials. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat el Centre de Protecció de Canins de la Borda Vidal, on aquest any s'han completat la reforma integral de l'edifici de serveis. Aquesta intervenció ha suposat una inversió de 122.000 euros. I continua sense novetats la recerca de l'home de mitjana edat que falta del seu domicili des de dissabte a la nit. Els bombers estan pendents de qualsevol informació que pugui aportar la família o l'entorn abans de decidir si s'intensifica el dispositiu. Les persones properes mantenen la preocupació, tot i que també contemplen que l'absència pugui estar relacionada amb una sortida a la muntanya, un entorn que diuen l'home coneix bé. I l'Escau Club d'Andorra va culminar ahir el Dia Mundial del Turisme en 5 reconeixements per la contribució al sector turístic. Estiver Viatges va ser premiada coincidint amb els seus 40 anys i després d'haver portat més de 56.000 esquiadors al país durant el darrer any. També han estat distingits Joaquim Rodríguez, Purito, per la projecció d'Andorra a través del ciclisme i la Purito Andorra, la Unió Hotelera pels seus 65 anys d'història i la seva trajectòria, i Carles Calvo pels seus 36 anys de dedicació professional. El guardó d'honor va recaure a l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal pel paper en la mobilitat i com a punt d'entrada i sortida de viatgers. La gala celebrada a l'Hotel Stark d'Andorra la Vella va posar el punt final a una jornada amb activitats arreu del país. Sant Julià de Lòria va acollir un dels actes centrals a la plaça de la Germandat, coincidint amb la vila medieval. El president de l'Escau Club d'Andorra va valorar la jornada com excel·lent i en destacava l'elevada participació. Trobareu més detalls sobre aquesta informació i moltes altres a través del nostre lloc web flashandorra.com.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com.

0: www.bajandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Flash FM Andorra, 93.8.

0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
1: El clan, el DJ francès del ja clàssic Café con Ron del Bad Bunny.

És el flow del Young King, el Mike Towers, des de Puerto Rico. Tres anyets fa ja d'aquesta faldilla que el portava absolutament boig. Sona a Flash la falda. Quan passen 5 de 2 quarts de 3, va, moment interessant. Para l'orella, perquè anem a posar-te una cançó nova de Trinca. És la incorporació més recent a la nostra fórmula, la del ritme. Des de Puerto Rico, el nou el Roa, cantant emergent de l'escena, col·laborant amb una figura consolidada com és la Anuel AA. Aquest sí que no cal que te'l presenti. Roa i Anuel AA sonen a Flash amb aquest perreo guarro que es diu Vamo a...

Aquesta va ser la cançó que va acumular més èxit del disc Playa Saturno, que el Rauw Alejandro va publicar fa 3 anyets. Es deia Diluvio. L'escoltes aquí a Flash FM just abans d'anar-nos cap a Puerto Rico amb el Bad Bunny i el seu baile inolvidable, o abans aquesta més romanticona. Venen aquestes cançons empalagoses, eh, a aquesta hora. Elena Rose i Manuel Turizo sonant a Flash amb La Semana.

Aquí aquests dos artistes van demostrar fer match. Bona compenetració, RVFV, en català seria RV-FV, al costat de l'Skinny Flag, des de Palma de Mallorca, Relsby, connexió Balear amb Almeria. Això que té 4 anys d'història, ja que es diu Miluz, sonant a Flash. Gairebé per arribar ja a les 3 de la tarda, moment de tornar cap a casa, va. Flash FM. Amb el Sopa de Cabra, al costat de la Su i el Món DJ.

0: Diu que a més de semblar molt bon paio, també és molt bon cantant, eh? Quina veu la del Lucho RK des de les Canàries, amb aquest aire, convertint-se en mega crack de la setmana aquí a Flash FM. A més, mola que són cançons com aquesta que referencien altres cançons del gènere, per exemple, eh? Yo no te quiero de lejitos, yo no soy Jay Wheeler, diu al principi de la cançó, en referència al de lejitos. Fixa't quines coses, tu. This is Flash FM. I també aquest moment de la cançó que he dit Kiki, do you love me? Com si fos el Drake a Link My Feelings. Bueno, aquestes coses, eh? Si estàs atent, sempre t'assabentes de més. Aquí a Flash FM t'acompanyem amb el poder del ritme 24-7. Passen 12 minuts a les 3 de la tarda.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. I comencem així ja l'última horeta que passarem junts. M'hi he posat a les 11 i jo us duc fins a les 4 de la tarda d'aquí a 50 i escaig minuts, quan s'hi posarà el Domena amb l'Interactua. De moment us deixo amb el Baby.

Mira, fa una estoneta escoltàvem aquí El poder del ritme, la nova de la Noel AA, en col·laboració amb el seu compatriota Roa, el Vamo Abel, que té bona pinta, això jo crec que és un tema que arribarà lluny. Però vaja, la Noel en té tantes, té un repertori tan ampli que aquí hem decidit tirar en 6 anys enrere des del seu disco Emmanuel, perquè ens expliqués... Doncs tot el que el té el seu manual i que nosaltres compartim des d'aquí. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. D'aquí no res, tornem a Puerto Rico amb el Bad Bunny, que ens hi porta. Abans, una parada ràpida per Sud-àfrica amb el Ximsa, aquest DJ de Latin House, i el seu Fire Fire.

0: poder del ritme.
1: Héctor, si per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
2: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
3: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
4: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
3: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Aquest és el Moving to the Sun del Francesc Ugel i amb les veus de la Ultra Naté, la cantant americana, sonant aquí a Flash FM, el poder del ritme. Una cançó, per cert, que també ha portat bastanta polèmica, perquè també en els crèdits de la cançó hi ha un artista que es diu Imael Àngel, que se l'ha acusat una i mil vegades de l'ús d'intel·ligència artificial a la música actual. Però vaja, que ni que fos l'únic, perquè avui en dia, en ple 2026, que ho vull a contar? Clar, clar, mira, un que no té acusacions d'intel·ligència artificial és el Pitbull. El recuperarem d'aquí no res, amb el seu Echapallà. Però abans, passem per Colòmbia, amb el BL i el seu La Plena, al costat de Westcol.

Aquí els teníeu, De La Osa i Quevedo, passant-se per Flash FM, ben tristots amb el seu Still Loving. Aviam si ho aixequem, això. Flash. Doncs va, el Mike Towers intentant posar-nos feliç amb aquesta nova...

Mami, si tienes el sai, enséñame todo lo que hay. Es el Dura Remix des de l'any 2018, eh? Com deia aquell, tu estàs dura sin ir al gym. Daddy Yankee i companyia, sonant a Flash.

aquests tres, quin parell, eh? Ja ho heu sentit, aunque pasa el tiempo, aún me dominan esos movimientos. Dins dels seus caps, aquella noia sembla que encara donen voltes i voltes, com una baldufa. Això es diu Vagabundo, sona a Flash FM, obra de Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL, els tres parces, els tres colombians, sonant a la camana. Va, canviem el rotllo. Tenim per aquí ja el Dimitri Vegas i el Like Mike, que han vingut a fer mal. It's Machina Time.

0: Clar que sí, del Baix Llobregat a tot el món. Aquesta va per tots els llobregatins, llobregatines que ens escolten. Sona la Rosalía, la Motomami, a Flash FM, quan queden 6 minutets per arribar a les 4 de la tarda. Anem tancant, anem plegant ja aquesta edició del Poder del Ritme que ens hem posat a les 11 del dematí amb tan bon punt. Ha acabat el Flash Matí, així que res, d'aquí no res, que sonin els pitos i jo em vaig acomiadant, vale? Sí? Vinga. This is Flash FM. Doncs va, que ja tenim preparat el Sergi Domena. Ell us posarà tot el que li demaneu als vostres WhatsApp d'aquí de Flash, vale? Fins demà, ens tornem a veure. Us deixo en la millor companyia possible amb l'Interactua. Apassiau, que vagi bé.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Ei. Què tal, com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: I comença, engega una nova setmana. Quevedo, Elvis Crespo, és la graciosa.

Elvis Crespo i aquesta molt bona cançó, un dels hits que ens va deixar l'estiu i que encara té una certa volada per continuar sonant tan bé com ho fa. Ella allà de Quevedo, Elvis Crespo, un dels temes del Baifo, que sigue sonando, chiquillo. Què tal, com esteu? Bona tarda, l'Armand Maravall aquí marxa. Salutacions d'en Domènec des d'ara fins a arribar a les 8, concretament del vespre, d'aquesta nova setmana i d'aquest nou dilluns, últim, per cert, del mes de setembre. Aquest any està passant volant, no el següent. Podeu començar a contactar-nos, com sempre. Ja sabeu com funciona aquest programa, basat en les vostres peticions i dedicatòries que arriben al 628-060513, el WhatsApp de sempre, que espera els vostres missatges i que intentarà, mirarà d'otorgar al llarg d'aquesta tarda també un cop més, per no perdre aquesta tradició tan habitual, regalar-vos marxandatge, en aquest cas samarretes, el nou marxandatge de samarretes de Flash FM. Nou entre cometes perquè fa relativament poc que s'està escampant pel territori. És una autèntica meravella en tots els sentits, eh? Aquí ens hi hem deixat la pell, l'orgull, la pasta. I per un cop a la vida hem tingut fins i tot bon gust i criteri. Encara que sembli impossible. 628-060513 diu, bueno, la Flash, sóc la Sara des de Palamós. Diu, podries posar Coco d'Omar Kurz, dedicada, diu, a la meva companya Marta, que avui s'està tornant al sol. Diu, oh, com si s'acabés el món. Bueno, el món no s'acaba, a priori, que jo sàpiga o que algú hagi anunciat, però el sol sí que s'acabarà, Aquest estiuet de Sant Miquel, que li diuen també. Això diuen aquells que ja en tenen i que controlen el tema meteorològic.

0: patito, a toa, a toa. Hola, Sergi, soy la Raquel, como cada tarde trabajando y escuchando el Interactúa. Bravísimo, Raquel. Aplause, aplause. Hoy quisiera pedirte, patito, se la quiero dedicar a toda esa gente que trabajamos en el turno de tarde. Y si me regalas una camiseta de esas de Flash FM, me harías muy feliz. Bueno, patito, a la camiseta, va. La primera samarreta que regalem avui se'n va directe a les mans de la Raquel. Vamos con él. Gràcies pel teu missatge, un petó. Era Ana Mena, Lola Índigo i el patito, dedicat exclusivament a tots aquells que treballen, diu, al torn de tarda, exclusivament. Està molt bé. És un torn estimat i odiat a parts iguals, eh? Per aquells que s'ho preguntin, si jo treballo a tota tarda i de dia també, us ho dic, eh? Jo no sé treballar a ràdios, però aquí es treballa molt, massa fins i tot. Podeu contactar-nos, ja sabeu, 628-060513. Les primeres passes del nou Interactua requereixen, com sempre, la vostra presència i col·laboració a través dels missatges de rigor. Ja sabeu com funciona això. Avui de tornada dilluns, eh?
1: Això és insuportable.
0: És insuportable, ja ho sabem, ja, perfectament.
2: Hola, hola.
0: Hola, hola.
2: FM, des de Colòmbia.
0: Ojo, des de Colòmbia, eh?
2: Fabián el Pastín Misty J.
0: Está muy lejos,
2: una
0: eso,
2: canción Daddy Yankee, rompe. Gracias, Flash FM.
0: Bueno, pues si vienes un día por aquí, te traes algo de allí. Algo característico de Colòmbia, no sé, alguna cosa que otra en la cabeza. You know.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat?
2: Oh. Apunta aquest nom. Niue BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de Niue passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de Niue pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a niuebcn.com.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi, només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
13: Marta, vine'm a buscar.
14: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
15: El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del bar a Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Bar a Mars.
1: Gastrobar Bar a Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: Sembla que s'ha posat, no sé si romàntic o no, no sé, ha baixat una mica el to, cosa que agraïm de tant en tant també, en aquesta nova cançó de Mike Towers que s'imposa entre l'audiència.
1: Hola, hola, hola, hola, hola, què passa, flasheros?
0: Hola, hola, hola.
1: ¿Cómo
0: estáis? Bien, bien, ya estamos el lunes.
1: Quería pedir una canción, la de Mike Towers, Carita Feliz. Me pone tan contenta esta canción.
0: Sí.
1: Y un saludo para mi nene, en Pablito, de aquí, de la Junquera.
0: Muy bien. Doncs vinga, saludat a Pablito. Pablito clavó un clavito. Que tingui molt bona tarda. Va, aquesta cançó s'hi posa de bon rotllo, cosa que celebrem. Sàpigues que està disponible sempre que vulguis. Aquí, al 628-060-513, al WhatsApp de l'Interactua. Espera els vostres missatges. Què tal? Com us ha anat el cap de setmana i tota aquesta parafernàlia? Bueno, com ha anat la Mercè, també, no? Bueno, era festa major a multitud de llocs, eh? La Maria aquella de tenir més considerar que potser altres tantes la de Barcelona, pel motiu que sigui, però no hauria de ser així. Nosaltres aquest cap de setmana hem passat per moltes i estem especialment contents, eh? I passaré per una altra, per Cambrils de Muntanya, concretament. Ho farà l'Héctor Ortega amb el Nunca Grense i el Jomalla. A partir de 2 a 4 de la matinada, vale? Us donarem la torreta habitual perquè ho tingueu present. Sergi Crac, sóc el Pol des de Tortosa, Xeica. Estem al taller amb el meu pare arreglant la moto, diu. Ens podries posar Jamaican Bam Bam? Dedicada al meu tiet Jordi, que sempre diu que ho sap arreglar tot, però després acaba mirant els tutorials. Bueno, els tutorials són salvavides de moltes de les coses que fem a la vida. De vegades sí, de vegades no.

0: Ni borratxo se muda, ho deixa ben clar, que ve a través d'aquesta cançó, diu, en hola, interactuar, soc la Mireia des de Figueres, passejant el gos, diu, amb els auriculars i Flash FM a tope. Com cada tarda, ja, ja, ja. Em podries posar ni borratxo, se la dedico al meu nòvio, que segur que ara mateix també us està escoltant. Però, bueno, tot està interconnectat aquí, eh? La passejada amb el gos, el nòvio, tu, jo, que ve, tu. No falti de rebar, 628-06-13 més. Oiga.
1: Bona tarda, Sergi Domena. Soc la Laia de Piera. M'agradaria la cançó de Per la mañana café i Per la tarde ron. Posa la que vulguis, la de Bad Bunny o l'altra. Por la mañana café,
0: por la tarde ron.
1: Se la dedico a tota la penya que s'escolta en el Flash FM, a tu, a la meva família, als meus amics. I si em pots regalar una samarreta, seria molt guai.
0: Moltes gràcies pel teu missatge, simpatiquíssima.

0: Shakira ho està patant bastant amb aquesta cançó i, evidentment, també amb els Sold Outs, un real altre dels seus concerts programats de forma consecutiva a Madrid.
1: Bona tarda, Sergi. Maco, com esteu?
0: Bé, home.
1: Apa, que el dilluns ja està aquí i ja s'acaba. Bueno, bé, avui em posa'm la de Dai Dai, de Shakira.
0: Sí.
1: Li dedico a tots els feixeros i feixeres. I a veure si me poses el sorteig de la samarreta. Gràcies.
0: Gràcies a tu, sempre, per la teva presència aquí a l'Interactu de la Flash FM amb el seu ritme d'aquesta bona cançó que ens va deixar l'estiu i el Mundial, concretament, eh? Aquell Mundial que va tenir de tot una mica, eh? Tenir encerts i polèmiques. Molt bé, amb aquesta altra pràcticament arribarem a les 5 de la tarda. Estic buscant-lo. Hola, Domènes. Som uns amics de Sant Fruitós dels Bages. I ens encantaria demanar-te una cançó, diu, la de Golden. Se la dediquem a l'Adri, que arribarà en res i no sap que us hem demanat la cançó ni enviat aquest missatge. Moltes gràcies. A vosaltres. I esperem que estigui, evidentment, escoltant el programa i rebi bon grat la vostra dedicatòria amb el seu ritme de K-pop Demon Hunters.

0: Està maca la cançoneta, eh? Molt bé, per Karol G. Rusowski, aquest tema Baby Wow, que posa en marxa la segona de l'Interactua. Què tal, com esteu? Com està la parròquia de l'Interactua? Va, manifesteu-vos!
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquest cap de setmana, entre les múltiples trobades que un cop més tenim el privilegi de compartir, hi ha una especialment interessant que s'esdevindrà al Bling Bling de Barcelona, al carrer Tusset, i que es diu La emblemàtica del Sofia, perquè no podem dir del Jimmy. Es veu que hi ha un registre i tal, i estan medio emplomados, però bueno, ja saben perfectament del que parlem, eh? D'aquesta entranyable discotecassa que va captivar multitud de generacions, especialment de zona alta de Barna, perquè és així, ni més ni menys, i que tindrà una nova edició, una segona entrega d'aquesta entranyable festa aquest dissabte per la tarda a partir de les 6. Una festa que passa volant, passa rapidíssim, perquè el rotllo que hi ha és francament innegable i els retrobaments són molt emotius. Per tant, si encara no teniu la vostra anticipada, no sé què és el que estàs esperant, perquè coses d'aquestes passen molt poques vegades l'any i aquest dissabte serà una d'elles, vale? Retrobament amb alta la emblemàtica del Sofia, el Bling Bling de Barna. On estem? Ara m'he perdut. Ara m'he perdut amb la tonteria aquesta. Ah, sí. Bona tarda, diu, m'agradaria que li posessi una cançó, la que vulgueu, a una noia molt especial per mi, es diu Vanessa, diu, i ella està pendent de la dedicatòria. Espero que surti. Gràcies, Sergi, ets el millor. Doncs mira, acaba de sortir, espero que l'hagi pillat, i la cançó crec que també li agradarà, o això espero. Lucho RK, una cançó molt sentida que es diu Aire.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

És el moment de demanar la teva cançó a l'Interactua. 628-0605-13.

0: Si el baile inolvidable no és la cançó del Bad Bunny que demanaven, però crec que ha servit, sobradament.
1: Casa Flageros, res, estic aquí amb un amic en el cotxe i volem dedicar-li la cançó a un amic que és camioner i està...
2: Està ferit.
1: Està de camí de viatge.
0: Molt bé.
1: A veure si li pots posar una cançó així...
2: De...
1: Corazón roto de Bad Bunny. Vinga, que vagi bé, ens ho portem.
0: Baile inolvidable, finalment, del Bad Bunny, que me l'han demanat bastant aquesta tarda i crec que anava que ni pintada, vale? De l'altra escola, perquè l'altre no la tinc per aquí. Va, 628-0605, perquè demaneu i dediqueu la cançó que vulgueu i jo acabi posant-la que em doni la gana. Diuen, hola, què tal, Sergi? Soc la Ima, em pots posar El Efecto del Rau Alejandro? Diu, i si em pots regalar una samarreta? Diu, ai, va ser el meu aniversari, moltes gràcies. Doncs mira, sobre els motius, doncs, per regalar-te... Una altra de les samarretes que tinc aquesta tarda de Flash FM per vosaltres. Molt bé. I moltes felicitats en diferido, si de què és. Checho Corleone, l'any 2019. I Rau Alejandro, evidentment.

0: Portes l'Interactua.
1: Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
16: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
15: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
16: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
15: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
17: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
18: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
19: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre.

0: teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Flash FM Andorra 93.8.

0: de dins de Vilanova i la Geltrú ens explica, estem a casa amb unes amigues. El titular no té desperdici, ubicació, per favor. I hem decidit ajudar-te a fer el playlist del programa. Ens podries posar el golpito de Quevedo, sisplau, moltes gràcies. No es mereixen, gràcies a vosaltres, evidentment, per fer-ho possible, el playlist d'aquest programa és essencial. El feu vosaltres, si no, no aniríem enlloc, eh? Si paren els whatsapps, para la música, com bé diu algun dels nostres indicatius que habitualment són en aquest programa, que encara us acompanya fins a les 8. Soy Ritme 100% a la carta. Aquest cap de setmana ens veurem les cares també a Martorell. Festes del Roser. De seguida us ampliem aquesta informació perquè, a banda de liar el pitote habitual, també hi haurà programació en directe i tal. Cosa que està molt bé. Hola.
1: Ei, Domènec, volia demanar-te una cançó, la de Don Omar, Guaya Guaya, dedicada a la meva filla, la Laia de Piera.
0: Molt bé.
1: Vinga, fot-li gas.
0: La Don Omar fa una bona pila d'anys, eh?

0: del Festival Família.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada. Vaig cap a casa després d'un dilluns molt intens.
2: Molt bé.
1: I a veure si em pots trobar la Màquina Time o la Grix o alguna d'aquestes que tenen bon rotllo.
2: Màquina Time.
1: Gràcies, adéu.
2: De Vegas i Like Mike, especialment per tu i per un dilluns, com bé dius, molt intens, eh? Certifico les teves paraules. Per mi també està sent massa intens, fins i tot, eh? Una mica passat a voltes, però bueno, en fi, mirarem d'aterrar-lo de la millor manera. I vosaltres sou partícips, evidentment, que sigui així. 628-06-05-13, que vagi bé, cap a Igualada. Per cert, un ambientàs Igualada. Carai, hem estat macroplec de la sala aquest cap de setmana i allò fa goig a veure, eh? Quanta vida. Hola, Sergi, bona tarda, com estem? Esperem que bé. Soc l'Anna, vull dedicar una cançó de la Batgiel a la meva filla, es diu Lucía. És una nena molt especial, que treu molta felicitat a tothom que l'envolta. Una forta abraçada, doncs ho té tot, eh? Un petonet ben gran per ella. Dame.

cistera Ugel que millora allò que ja semblava immillorable, perquè era cosa tregut, dius, hòstia, on anirem a parar? I el tio va superant-se ell mateix. Amb Ultra Nate, aquesta es diu Moving to the Sun. Inclou tot allò essencial perquè s'acabi convertint en el que és un enorme èxit, no només a casa nostra, sinó pràcticament tot el món. No? Molt bé, ja són les 6 i 3 minuts. Què tal, com esteu? Com ho porteu? Com va el dilluns? No sé si és compatible amb que em digueu tots que molt bé i tal, no ho sé. Ja m'ho anireu descobrint a través dels molts whatsapps que ens feu arribar. El 628-060513, molts dels casos premiats amb samarretes del marxandatge de Flash i Fama que encara tinc per regalar-vos al llarg del que queda de tarda. Que és pràcticament la meitat del programa. Comencem a les 4, acabarem a les 8, parell d'hores i 20 minuts més encara pel davant. Salutacions d'en Domènec, eh? Benvinguts. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments, que podria ser més que perfectament possible, eh? El programa comença amb una audiència i acaba amb una altra, evidentment, totalment renovada. Això va com va. Hola, Flash. Molt bona tarda. Estic escoltant l'Interactua, com cada dia, diu. Som la Clàudia i la Thaís. Volem demanar la cançó de la setmana. Se la volem dedicar al nostre germà, diu que està estudiant a Barcelona. L'estimem moltíssim. Adeu i molt bona setmana. No sé tampoc si el tema aquest d'estudiar també és compatible amb estar a Barcelona, però bueno, en fi. Interpretem que deu estar fent això, estudiar. I sortir una miqueta amb els col·legues i coses d'aquestes que es fan. Elena Rous, Manuel Turizo. Vamos.

0: Hola, bona tarda, Sergi. Soc la Maite i m'agradaria dedicar la cançó Baby Wow de la Karol G. Primer al meu nòvio Eric i després a tots els que tornen ara mateix de la feina. Moltes gràcies. Doncs deuen haver-hi uns quants, evidentment, per l'hora que és. I en cas sí. Baby Wow amb Rosowski, a la companya, el tio del Malibu. Qui ho havia de dir, Que bé que s'ho ha muntat aquest tio, com s'ha posat al mapa gràcies a aquesta i altres tantes cançons, evidentment. Va, som-hi.
1: Passa, Domènec.
0: Passa aquí.
1: Soy Capi.
0: Hombre.
1: Què tal, crac? Com ha anat cap de setmana?
0: Bé, bé, molt, molt intens.
1: Bueno, intensito, sí. Ha anat perfecte, vale?
0: Bé, hombre.
1: Doncs res, cuida't molt. Ja sé que ja tens preparada el saco duro.
0: Sí, noi, és el primer que he fet, només escoltar-te.
1: Dedicada a tu i tots els oients, vale? Salutacions.
0: El saco duro de Don Omar. Del 2010, té 4 dies, la cançó, com ell que diu, eh? No,

0: escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Flash FM, emissora col·laboradora.
3: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
4: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
5: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
6: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
7: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
6: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
16: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
17: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
19: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.

0: bajandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
2: Estic boig per una cançó!
1: Tranquil, on ets ara mateix?
2: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
1: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

0: Xatxa, sisplau, se la vull dedicar al meu germà. Es diu Pau, i de passada demanar-te una samarreta de Flash FM per ell. Moltes gràcies i adeu. Vinga, samarreta de Flash FM pel Pau, eh? Ha hagut de ser la germana qui es posi en contacte amb nosaltres demanant aquesta cançó per aconseguir-la. Li ha caigut del cel, el germà. Bé, aquesta no l'has vist venir, eh, amigo? 2 minuts per 2 quarts en punt de 7. Interactuem, que sé que us agrada, sempre.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Hola, molt bona tarda, Domènec.
0: Què passa, crac?
2: Bueno, soy de Sant Cugat.
0: Aviam.
2: I espero que la festa del dissabte hagi anat molt bé.
0: Molt, molt.
2: Vinga, avui...

0: Campos era de Superestrellas,
1: sí.
0: Se dedicó a tu, a Piri de Lleida, a María Ángeles de Sabadell i Laura de la Mella. Vinga, espero que elles també hagin anat bé a la...
1: Cap de setmana?
0: Al fin de, sí. I la que així ha agafat pont, ben fet. Vinga, jefe d'equipo, bona tarda, que hi va entrar a actuar, bona tarda i fins demà. Adiós!
1: Adéu, adéu. Més que ben fet, evidentment, eh? Faltaria. Aitana, superestrella, que vagi bé, Jordi, adéu-siau, maco.

0: amb la Pilar i la Dúnia. Ja ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Shakira, Dai Dai, i la dediquem, diu, als treballadors de l'Ajuntament d'Alcover, en especial al Xavi, al jardiner. Molt bé. Bona dedicatòria aquesta, va. A la gent guapa i simpàtica d'Alcover, que ens pugui estar escoltant, i més concretament la gent del seu ajuntament, i ja anant més directe al gra, al jardiner. Que s'encarrega de tot el que tingui a veure amb les plantacions i coses d'aquelles que ja se'n passa. Molt bé, saludat queda l'Alt Camp a través d'aquest missatge. Una abraçada també forta. Alcover, ubicació assenyalada en molts dels nostres festivalots. En moltes nits aquelles apoteòsiques.
1: Hola, hola, Sergi. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Som-hi amb aquest últim dilluns del mes de setembre.
0: Vinga, avanti.
1: I voldria que em posessis, sisplau, la cançó de Fire, Fire.
0: Fire, Fire.
1: I li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. Doncs que tingueu molt bona tarda, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: obrim les orelles. Interactua.
1: Si per casualitat et pregunten què escoltes,
2: pots dir la veritat.
1: Escoltes l'Interactua.

0: nana más, una nana más. Poca cosa, demana.
1: Hola, Sergi. Bona tarda. Soc Ian de Calafell. M'agradaria escoltar la cançó de Mike Towers, una nana más. I aviam si em toca la samarreta.
0: Guaita.
1: Gràcies.
0: Adéu, simpàtic, que tinguis molt bona tarda. I tant que et puc posar aquesta molt bona cançó de Mike Towers, un altre dels èxits paral·lels, perquè els treu un real altre com a xurros actualment. Que tinguis molt bona tarda, eh? I una gran setmana. Te la mereixes. Són 7 minuts per arribar en punt a les 7 de la tarda. Soy Rima de l'Interactua. Aquesta setmana, Cambrils de Muntanya s'endinsa en la seva festa major i rebrà la visita des de Flash FM de l'Héctor Ortega i alhora també compartirà escena amb uns habituals allà, el Joval i el Nuncarguense. A partir de 2 a 4 de la matinada, per si interessa saber-ho. Som-hi, Pili, va.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras para empezar la semana la de Talk to You.
0: ¿Eh?
2: Y si no pudiera ser la de Loco Loco.
0: Vale.
2: La que no me pongas hoy te la pediré mañana.
0: Vamos a darle al Loco
2: Se la
0: Loco,
2: quiero
0: va.
2: Dedicar a Laura de l'Atmella, Marina y Ángel de Sabadell, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa. También dedicársela a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili. Gordo y son fire amb aquesta cançó encara. Adéu-n'hi-do.

0: intento meditar.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: Disco Fashion, com els de tota la vida, no s'han inventat res de nou, tot i que, evidentment, sí que és un èxit mundial totalment innovador que ha arribat al capdamunt de la nostra llista del calibre 45. La formació Sivanover. Fins ara no es coneixíem per cap altra referència, com a mínim a casa nostra. I han anat fent l'agost amb aquest Talk to You. Molt bon hit, que engega la quarta i última hora de l'Interactua Flash FM. Més so i rima, com sempre, a la carta.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Bona tarda, Sergi. Soc Dani de Reus.
0: Què dius?
2: Escolta, volia dedicar la cançó de Los del Espacio a la meva dona, Isa, que està treballant ara a la residència Monterols, i a tots els treballadors de la residència Monterols del Reus.
0: Molt bé.
2: Vinga, una abraçada i bona tarda.
0: Igualment, home. Adéu-siau.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: És el moment de demanar la teva cançó a l'Interactua. 628-06-05-13.

0: comentari per aquí, va.
1: Ei, què passa? Bona tarda, flaixeros. Mira, estic sortint aquí de Barcelona, del treball, a veure si em podries posar la de EO de Bad Bunny per animar una miqueta
0: no,
1: de cada dia.
0: Clar que sí, home.
1: Arriba.
0: Arriba, arriba. Dame-lo. Papi. Un altre dels tants temes de l'últim disc de Bad Bunny, sobradament coneguts, eh? D'una manera o d'una altra, que van sonant cada tarda aquí a l'Interactua. Que no decaigui el cançon de Ito.
2: Hola.
0: Hola.
2: Hola. I volem escoltar ja diu a Party Animal, perquè estem tornant de viatge, que
3: a Cuenca.
0: A Cuenca? Ah, molt
2: bé. I ens fa il·lusió escoltar una mica de ja diu a Party Animal.
3: Merci!
0: Adéu! Simpàtics, eh? Doncs molt bon viatge i moltíssimes gràcies pel vostre missatge. Recuperem Get All You a Party Animal 2016. De Charlie Black. Uou, uou, uou. És aquest que fa uou, uou. Charlie!

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, el setembre continua carregat de teatre. Al Teatre Condal hi pots veure 53 domingos. També a Barcelona, a la Villarroel, hi arriba Primera Llei de Newton. I al Teatre Lliure continua l'òpera de Tres Rals, també fins al 4 d'octubre. I si t'agrada la música, el 3 d'octubre, al Palau de la Música, hi haurà la Marató al Primer Palau. A Molins de Rei, el 27 de setembre, hi arriba l'Impro Show, el Foment Cultural. I a Cornellà, a l'Auditori de Cornellà, s'hi representa Invisible, basada en el llibre d'Eloi Moreno. I a Tàrrega, al Teatre Ateneu, hi arriba Plaer Culpable. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
3: Finança les compres fins en 12 mesos, TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
2: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
2: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Cunés.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
9: 86 22 88.
10: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: Wow.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Està ben parida aquesta, eh? És indiscutible. Hola, hola.
1: Hola, que passeu un bon dia. Si me por favor, me podeu poner la partitura de Ana Mena i Lola Índigo?
0: Clar que sí. De fet, estàvem esperant el teu missatge per posar-la. Mira el que et dic. Que no arribés, no sonava. I ara era molt bon moment per fer-ho. Aquí està la Pati Toa. Que tinguis també un fantàstic, un meravellós dia. Estem de tornada, 628-060513. Diuen, hola Flash, soy Unai, de siempre mía. Podéis poner la canción Vamos a Bel, de Roa y Anuel. Se la dedico a mi hermano, que está trabajando. Diu, a ver si me podéis regalar una camiseta. Muchas gracias. Doncs vinga, gràcies per l'intent. En qualsevol cas, fem sonar aquesta cançó que demanes, que és nova, però que veig que ja té fans, evidentment. No esperàvem menys, eh?

0: Bam d'Ugel, se la dedico a l'Adrià Capdevila, en Mario López, Eloi Puig i també en Derek. Abraçada i fins demà, visca l'Interactua. Moltes gràcies, un cop més, Ivan, a tu, evidentment, pel teu missatge. Recta final del show d'avui a 4 minuts per 3 quarts en punt de 8.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Bona tarda, Flagero. Avui volia demanar al meu àngel i la dedico als meus fills, al Carlos i al Gregori. Adéu, un petonet.
0: Una cançó positiva, que és del que es busca tant bé, eh? A càrrec d'aquest talentós artista, productor català, que fa cançonasses com aquesta que ens demanes i que feia temps que no sonava.

0: Moixaixa, moixaixa. És el crit de guerra d'aquesta cançó.
1: Hola, som la Martina i la Clara i la cançó que volem posar és Moixaixa i et demanaríem si podries dir si jo me aso en el aso.
0: Jo me aso?
1: Gràcies.
0: Jo me aso en el aso. Puc dir-ho perfectament, no hi ha cap problema. Si vosaltres m'ho demaneu, jo per la meva audiència faig pràcticament tot allò que vulguin. Pràcticament tot, no tot, tampoc, eh? No. Que ens coneixem. Molt bé, de seguida amb vosaltres, Miquel González, Tomàs Poal i el Flaix Urban, una més.
2: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, una altra setmana començant a la feina amb la teva companyia i els oients de literatura.
0: Molt bé, ànims.
2: Avui, sisplau, m'agradaria que posés la cançó de Droga, ¿vale? Que a la meva filla li encanta.
0: I a mi també.
2: I com sempre, per tota l'audiència i en especial per la Piri de Lleida, la Marina i Àngels de Sabadell, Jordi de Sant Cugat i la Laura de l'Ametlla. Que tingueu molt bona tarda.
0: A tu i a tothom, igualment, moltíssimes gràcies. Demà a les 4 més interactua. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Shakira, que ja són les 8, calla ja.
1: La, la, la, la, la.
0: Pots callar.
1: La, la, la, la, la.
0: Pots callar.
1: La, la, la, la, la, la.
2: Són les 8.
1: Veus?
0: Ja són les 8, Shakira.
1: Oh, no, no, no. I doncs?
3: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
1: No, poco.
4: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la...
1: Boia!
4: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
0: Què passa, people? És dilluns a les 8 i comença un nou Flash Urban. Ara la Tomàs Poal.
1: Miquel González, bon dilluns a tu i a tota l'audiència. Me cago en la superputa. Me cago en la puta.
0: En la super...
1: En la superputa.
0: Per favor.
1: És que és dilluns, vaya peste.
0: Vas molt fort.
1: Vaya peste, tio. Ja,
0: per què ha passat tan ràpid el cap de setmana?
1: Això et passa per veure i drogar-te tant. Clar,
0: deu ser això.
1: Passa el que passa.
0: Segurament. Doncs avui és dilluns, comencem la setmana amb una pregunta molt fàcil, sí, perquè nosaltres les nostres neurones van a poc,
1: sí, perquè són molt fàcils.
0: I la pregunta és... Què teniu avui per sopar? I ja està.
1: Déu-n'hi-do, vaya periodisme que estem marcant aquesta nit.
0: Volem que ens doneu molta enveja, però això no és tot.
1: Ah, no?
0: No, no, no, no.
1: Què està succeint?
0: A partir de les 9, canviarem de pregunta.
1: Sí. I és un tema fort, eh?
0: Molt fort.
1: El de les 9 sí que ens ho hem currat més.
0: Clar, després entendreu per què després de la cançó dels nens petits canviem de pregunta.
1: Això us dona, vale, una pista, els nens us dona una pista de que heu d'aprofitar ara mateix per trucar-nos, parlar amb nosaltres i dir-nos el que teniu per sopar, el que heu sopat o el que esteu, exacte, per sopar.
0: Tot i que la pregunta d'ara té una mica de relació, després explicarem per què.
1: Sí, ens ho hem currat també trobar la relació,
0: clar,
1: home,
0: clar, clar,
1: molt investigadors.
0: Telèfon obert, va.
2: 93 545, eh? 68.
0: Què teniu per sopar? De 8 a 9 preguntem això. Després canviarem de pregunta. I és molt divertida la nova pregunta.
1: Exacte. I de moment, durant tot el programa, ja sabeu que podeu anar demanant les vostres bromes telefòniques al WhatsApp del Flash Urban al 699-69-69-69.
0: Vinga, WhatsApp obert per demanar les vostres bromes telefòniques.
4: Envia'ns un WhatsApp.
1: Va, va, va.
4: 699-69-69-69.
0: I aquest dissabte arribarà el dia. Flash Urban en directe des de Martorell i ja podeu anar a la nostra pàgina web a apuntar-vos per demanar broma.
1: Exacte, recordeu, l'entrada és gratuïta, d'acord? No heu de pagar ni un euro. Això
0: sí,
1: heu de pagar, heu d'enviar-nos una broma, que està molt guapo, vale?
0: A la pàgina web, a flashfm.cat, podeu inscriure-vos per venir dissabte.
1: Exacte, teniu allà l'anunci del programa en directe a Martorell després de la festa que estarà amb el Sergi Domena.
0: Ah, sí?
1: Heu d'entrar, omplir el formulari i així de fàcil. Fàcil.
0: Comencem?
1: Fàcil, vinga.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això sí, Talk to You sona a través del Flash Urban. Per començar aquesta setmana de Flash Urban de Cachondeo, de trucades, ja sabeu que la primera pregunta d'avui és què teniu avui per sopar?
1: 93 545 68 68.
0: I a partir de les 9 canviarem de pregunta, però de moment tenim aquesta, vale?
2: Una pregunta molt bèstia.
0: I ja està.
2: Los cereales más bestias.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Em dic Eric.
0: Eric, des d'on ens truques, tio?
2: Eric.
3: El cotxe.
0: Molt bé. I on vas?
3: De Vilafranca.
0: De Vilafranca.
2: Ah, sí?
0: Molt bé, Eric. I què tens avui per sopar?
3: Pues tinc truita de formatge.
0: Que rica!
2: Déu-n'hi-do.
0: Truita de formatge. La faràs tu o la mama?
3: Jo.
0: La faràs tu?
2: Ah,
0: molt
2: home. Bé. És un cocinitas, l'Eric, no?
0: Sí.
2: Collons.
0: I et surt bona o què, la truita, Eric? Ole!
2: Boníssim, el tio té clar. No està per tonteries.
0: Que vols ser cuiner de gran, Eric?
3: Bueno, pues la veritat és que sí. També tinc patas
0: bones. Ah, vols ser cuiner.
2: Ah!
0: Molt bé.
2: Míralo, vaya tio.
0: Molt bé, Eric, doncs porta'ns un dia un tàper aquí a la ràdio, vale?
3: Vale.
0: Vinga, Paco, que vagi bé.
2: Adeu, príncep.
3: Adeu.
0: Molt bé, el primer sopar d'avui, truita de formatge. Ala, que rica.
2: L'Eric, un bon nano, per tenir-lo en compte.
0: Això sort. I tu, què tens avui per sopar, va?
1: 93 545 6868.
0: 93 545 6868. Aprofiteu, nens, per trucar ara amb aquesta pregunta, perquè a partir de les 9 tenim una pregunta 100% diferent.
2: Sí, 100%
0: molt
2: diferent.
0: Molt més amada.
2: 100% anti-nens, vale? Així que truqueu ara.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Dios.
4: Aitana.
0: Aitana.
5: Hola.
0: Ets una superestrella, Aitana?
4: Sí.
0: Ei. Quants anys tens, Aitana?
5: 24.
0: 6 anys, molt bé.
2: Molt bé, Aitana.
0: Escolta, què tens avui per sopar, superestrella?
4: Tenim truita amb patates.
0: Truita de patates. Que rica, Aitana.
2: Quina delícia de Galícia, no?
4: Sí.
0: I quin és el teu plat preferit, la truita de patates?
4: No, m'agraden molt els canelons.
0: Els canelons.
2: Home, és que els canelons, déu-n'hi-do, eh?
0: Estan molt bons, els canelons.
2: Així gratinadets, amb formatge.
0: Rico. Molt bé. Pues està guanyant la truita de moment, eh? Dos trucades, dos truites.
2: Dos truites, eh? Pues avui som tortilleres, aquí.
0: Gràcies, Aitana, un petonet guapa.
2: Adéu.
4: Adéu.
0: Adéu. Hola. Hola.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
2: Em dius la Mercè.
6: Soc l'Arare.
0: Arare?
2: Arare, com el dibuix animat.
6: Hola.
2: Uau, que guai.
0: Hola.
2: Ja ves.
0: El doctor Slu.
6: Super.
0: Molt bé.
6: Super, super.
0: Molt bé. Arare.
2: Tenim la música?
0: Sí. Què sopa avui l'Arare?
6: L'Arare avui farà uns pebrots farcits i el vestit farcida.
0: Com t'agraden els pebrots, eh?
2: Ah, pebrots farcits amb carn i formatge, no?
6: Sí, el formatge gratinat.
0: Trobo que la gent s'ho està currant molt, no?
2: Sí, els dilluns acostuma a ser de pollastre a planxa, no?
0: Sí, no? Molt bé.
6: Per dinar,
2: sí que
6: ho he fet, això. Per dinar, sí.
0: Ah, molt bé. I cuines tu a casa, ara, eh?
6: Sí, sí, cuino
0: jo. Molt bé. Molt bé, guapa, un petó.
2: Adéu.
6: A vosaltres, adéu.
2: Ciao,
0: adéu, un petó. Hola. Epa, ens han penjat!
2: Oh, no, no!
0: Com un fuet!
2: No!
0: Ara. Hola, bona nit.
7: Hola!
0: Hola!
2: Hola!
0: Com et dius?
7: Ariadna.
0: Molt bé.
2: Com? Ariadna?
0: Ariadna.
7: Ariadna.
2: Ah, perdona.
7: Estic constipada.
0: Estàs constipada?
2: Ah, disculpa, Ariadna.
0: Ariadna. Sembla
2: el Mochan.
0: Que tens molts mocs.
7: Sí, estic mocs.
0: Verds o blancs?
2: Que horror, Miquel. Mare meva. No ho diguis. Ariadna.
0: Home, hi ha molta diferència, eh? És o engripat o constipat.
2: Sí.
0: Sí, oh, bueno.
2: No.
0: Ariadna,
7: des
0: d'on ens truques?
2: De l'hospital.
7: Des de Puigverd.
0: Puigverd.
2: Puigverd.
0: I què tens per sopar a Puigverd?
2: Sopa.
7: Macarrons del pare, que són superbons, la veritat.
0: Molt bé, sí. Uns macarrons per sopar.
2: Com els carden? Amb xoriço, amb tomàquet i formatge, què li fa?
7: Amb salchiches.
2: Ahà.
0: Molt bé.
2: Molt bé, a Miquel li encanten.
0: Per favor.
2: Aquests macarrons.
0: Molt bé, doncs porta un tàper, vale? Que m'agradaran molt, Aitana. Ai, Adriana.
7: Vale, vale.
0: Vinga.
2: I vigila el constipat, vale, Adriana?
7: Vale.
2: Oh, no li he fet gràcia, eh?
0: No,
2: no. No li agrada el teu bullying.
0: La veritat és que no.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Què tens avui per sopar?
2: Vinga, va, fes-nos enveja, que nosaltres no tenim res i no podem sopar fins les 11 de la nit, així que va.
0: Sí que és veritat que abans de començar el programa avui hem berenat.
2: Sí?
0: Cosa rara entre nosaltres.
2: És veritat que és raro, un bon biquini, eh?
0: Sí, sí.
2: Estava bueno.
0: Hola.
8: Hola.
7: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
7: Em dic Carla.
0: La Carla.
2: La Carla.
0: Des d'on es truques, Cari?
2: La cabra.
7: Pues mira, estic entre Reus i Lleida, ara mateix torno cap a Lleida.
0: Que bé, tia.
2: No sé si té 10 anys o 24.
0: Sí, tinc com...
2: Quants anys tens?
7: Pues tinc 36.
2: Què?
0: Molt bé, et mantens molt bé.
2: Vaja mentida.
7: No. Ah, moltes gràcies. Faig molt esport, eh? I menjo molt bé.
0: Estàs molt bona.
2: Fas molt esport, també?
0: I menja molt bé.
2: Sí, sí.
7: Exacte.
2: Globos de helio, eh? Per això té la veu de pito.
0: I què, què tens avui per sopar, Carla?
7: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
2: ¡Soy el arroz! ¡Estoy loco!
7: Si no... I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa de carbassó i tomate seco i la font de proteïnes pollastre assat, bueno, al forn.
2: Assai.
0: Tens molt bones opcions,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, els gnocchis són més cívics i l'arròs salvatge! ¡Soy el arròs! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arròs! És aquesta, no?, el dilema que tens. Buenas tardes, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
7: Bueno, és que també faig una mica de trampa, perquè tinc una empresa de menús saludables.
2: Ah,
0: sí?
2: Com es diu?
7: Es diu Food Balance. Pues food de menjar i balances.
0: Porta'ls menjar aquí, a Pel Tomàs i per mi.
2: Clar, tia. Et fem promo.
0: Clar.
7: Bueno, pues ja me passeu les vostres dades per fer la personalització, perquè quadrem els macros i tot.
0: Ah, sí?
2: Déu-n'hi-do.
0: Parla'ns per Insta.
7: Sí, sí. Vale, venga. Ja us obriré, vale?
2: A mi m'has de posar molt pollastre, venga, perquè surto molt de festa. Adeu.
0: Adeu, guapa.
7: Adeu, adeu. Ciao.
0: Hola, bona nit. Hola.
9: Hola.
0: Hola. Hola. Com et dius?
9: Esther.
0: Des d'on ens truques, Esther?
2: Els Esters.
9: De camí cap a casa, des de Castellà del Vallès.
0: Molt bé. I què tens avui per sopar, Esther?
9: Pues mira, si t'he de dir la veritat, ja he sopat.
0: Ja has sopat?
2: Ui.
9: Sí.
2: Què són aquestes hores guiris?
9: Pues mira, he sopat que serien dos o a les 7.
0: A les 7 has sopat?
2: A la meva, això és el berenar. Sí.
0: Però sopes cada dia a les 7, Esther?
9: Sí, fill, sí.
0: I això?
9: Sí, perquè després, si sopo massa tard, després em desperto per la nit i haig d'anar a fer un pip i totes aquestes coses.
0: I jo que sopo quasi a les 12 de la nit.
2: Ara meva, així ens va de salut i d'estabilitat mental, clar.
0: Bueno, i què has sopat, doncs?
9: Pues mira, he sopat patata amb carbassó i de proteïna lluç.
0: Patata amb carbassó i lluç a les 7 de la tarda, jo a les 9 m'estic morint de gana.
2: Sí, sí. Digues la veritat, després t'has cardat un maxibon o algo, no? Digues la veritat.
9: És qüestió d'acostumar-se, no passa res.
2: Ah, vale. Ho tindrem en compte per nunca.
9: Vale?
0: Molt bé, Esther, que vagi bé, guapa.
2: Merci pels consells, a gaudir.
0: Adéu, Esther.
9: Merci.
2: Adéu, adéu.
1: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Intento meditar.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
2: Héctor, sí, per aquesta promo m'he de fotre un cubell de sang pel damunt, jo passo.
3: Segur? Ni per fer un concurs fantàstic.
4: Aquest any el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya celebren els 50 anys de Cardi, de Brian De Palma.
3: I al Flash Matí regalem una nit per dues persones a l'hotel oficial del festival i dues entrades per veure la pel·li que vulguis.
5: Vols anar-hi? Doncs estigues molt atent al programa.
4: Flash FM, emissora col·laboradora del 59è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
9: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
10: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
9: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
1: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
11: Flash.
1: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Anem a l'Hora Índigo, això es diu Petito A.
1: Està en la sopa, eh?
0: La sopa, sopa sopa avui.
1: Què va? Ai, no. Pues, tinc un sobre d'aquests tiesos de sopa, ojo, eh?
0: Bé.
1: Ojo, bro. Per convidar la tardor, no?
0: Bé. És que la sopa aquesta a mi, saps?
1: No, no et mola?
0: No.
1: Cuidao.
0: Jo no. Què tens tu per sopar? Vinga, va.
2: 93 545 6868.
0: 93 545 6868. A partir de les 9 canviarem de tema.
1: Sí.
0: I no té res a veure, només té una cosa relacionada. I prou.
1: Exacte. Llavors queden 35 minutets perquè aprofiteu ara mateix, sobretot els nens, els nanos, i ens truqueu i ens dieu doncs això que teniu per sopar i ens feu enveja.
0: Estan sortint moltes truites. Moltes.
1: Vamos, vamos.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Martí.
0: Martí, des d'on ens truques, tio?
4: Jo, el Martí.
3: Et truco des de Montblanc.
0: Molt bé. Martí, què tens per sopar avui?
3: Sortit de croquetes.
0: Sortit de croquetes? Molt bé, el Martí com s'ho munta per un dilluns, no?
1: Joder, a més sortit, és molt elegant. Rotllo de pollastre, xoriço, formatge...
3: Sí, sí.
0: Quantes croquetes et menjaràs avui, Martí?
3: 8
0: croquetes.
1: Quina és la teva preferida? Quin és el teu gust preferit de croqueta?
3: De bullit.
0: Croqueta de bullit.
1: Ah, de bullit, rotllo les de l'àvia, no? De rostit.
3: Sí.
0: Ah, vale, les arrossites també.
1: Estan molt bé, sí.
0: Molt bé. I les croquetes són comprades o les has fet tu a casa?
3: Les vam comprar a la polleria l'altre dia.
0: Ah, molt bé.
1: A la polleria són la polla, les croquetes, està molt bé.
0: Sí, sí.
1: Està molt bé.
0: Sí, sí. Molt bé, pues, Martí, que aprofiti, tio.
1: Sí.
3: Vale.
0: Adéu, maco.
3: Bon merci. Adéu.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius?
1: Ei, hey, hola.
5: Jo vull... Es diu Kai i jo Maria.
0: Hola, Kai, hola, Maria.
1: Hola, què tal, mamà, hijo, com aneu?
5: Espera, Kai, espera.
0: Què té per sopar el Kai, a veure, què té?
5: Digues, què tens per sopar?
6: Jo vaig a sopar la leig com pilota.
0: Galets amb pilota, que rica!
1: Molt bé, un altre plat que ens agrada molt, eh?
0: Molt bé.
5: Una sopeta ben bona.
6: Una sopeta més bona.
0: Una sopeta molt bona.
1: Sí, sí, sí. Home, galets amb pilotes, cuidao, eh?
6: Pilota
1: amb
6: mi papi.
1: Com? Què dius, Kai?
5: Digues. Que l'està fent
0: el teu papi. Ah, l'està fent el papi.
1: Home, clar, si no, com poses les pilotes? Ben dit, Kai, clar.
0: Clar. Quants anys tens, Kai? 3 anys.
1: Ah.
0: I quin és el teu plat preferit, Kai?
6: Pues, Kai.
5: No, quin és el teu plat preferit? El plat que més t'agrada.
6: El Dumbo.
5: No, el plat de menjar.
1: Ha dit el Dumbo? Menja elefant, el nen? Jo també, eh?
5: Sí, menja
0: l'asso. Per favor, li agrada la carn. Molt bé, igual que jo. Molt bé, Kai. El Kai farà fitness, ja veuràs.
1: Sí, sí, ja té tableta, eh? De tantes... tantes pilotes. Però no.
0: Per favor.
1: Però no ho deia amb doble sentit.
0: Va, Kai, un petó, bona nit.
1: Adéu, família.
0: Adéu. Hola.
7: Hombre.
0: Adiós.
1: El Carles.
0: Carles,
7: com esteu?
0: Què t'han fet avui per sopar, Carles?
7: A mi m'han fet crema i pollastre.
0: T'han fet o te l'has fet tu?
7: No, porten d'un càtering.
0: Cada dia sopes de càtering, tu?
1: Vaya niña mimada.
0: Sí, per favor.
7: Perquè són 12 persones al pis.
0: Quantes són?
7: 12.
0: Sou 12 persones en un pis.
1: Vaya família gitana, però què passa allà? Carles, però què feu?
0: A veure, sou dos pisos.
7: Sí.
1: A veure si seran narcopisos.
0: Cuidao, a veure, 7 persones en un pis també és molta gent, eh?
1: No, si a partir de 5 ja em sembla un huevo.
0: Clar. Imagina't... Comparteixes habitació amb algú, Carles?
7: Amb el Raúl Fernández.
0: Amb el Raúl Fernández. I clar, tu si tens ganes de masturbar-te, per exemple, com ho fas, Carles?
7: Anar al lavabo.
0: Anar al

0: lavabo, et masturbes?
1: Ah, vale. Sí. Prou bé, prou bé. No, no, molt bé.
2: Perfecte.
0: I no us ho feu vosaltres, al menjar, doncs?
3: No, ho porten d'un càtering, sí.
1: Però, clar, és un càtering o teniu la cuina allà on estigueu i la gent cuina allà?
3: No, no, ho porten d'un puesto.
1: El Nando Jovany, eh? Allà en persona.
0: Segur.
3: Sí.
0: Sí. I quanta pasta val el càtering, Carles?
3: No ho sé, no m'ho han dit.
0: Ah, mira el nen, per favor, no paga res.
1: Mare meva.
3: No.
1: Carles. Dius. El Carles Torres.
0: Bueno, nen, aquest home té 50 anys. No, 50 no. Quants en tens, Carles?
1: Quants en tens, Carles?
3: 34.
0: 34?
1: Ah, però no li subis tants anys, conyo. Si té la nostra edat, pràcticament.
0: Jutjar per la foto. Gràcies, Carles, que vagi bé.
1: Adéu, company.
3: Adéu.
0: Adéu, maco. Si voleu demanar una broma telefònica, envieu ara mateix un WhatsApp, va.
1: 699-69-69-69. Demana la broma, envia'ns la víctima i el motiu de la broma. Així de fàcil.
0: Va.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Einos?
1: Aran! Amor.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California gay.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
6: La Rosalía.

0: només vol veure bitllets de 100 i jo, no te jode, ara què?
1: Sí,
0: mal.
1: Està difícil, veure bitllets de 100 ara.
0: La veritat és que sí.
1: Cada cop més, jo crec que els de 50 encara, però 100 pavos...
0: Uf. És difícil, és difícil.
1: I el més xungo és el de 200,
0: No, ja està retirat.
1: I, sí, però encara en queden, bueno, por ahí. Clar,
0: no se'n fabriquen.
1: Els camellos.
0: Heavy.
2: Hola, bona nit.
0: Hola.
1: Oli.
0: Ui. Està fent algú...
1: Ballar,
0: potser està sopant. Bueno, sí? Pues res. Avui preguntem, què tens per sopar? De moment, a les 9 canviem de pregunta.
3: 93-545-68-68.
0: Truca'ns ara i ens expliques què tens per sopar aquesta nit de dilluns, 28.
1: Vinga, fes-vos enveja, aprofita. Fins les 9 preguntem el sopar. Després, tema sorpresa molt guapo.
0: Hola. Ai, de veritat,
1: De veritat, aquesta gent.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Catalina.
0: Des d'on ens truques, Cari?
4: Des de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Quants anys tens?
4: 17.
0: 17, vale. I què
4: tens per què?
0: Perquè semblaves més gran.
1: Sí,
0: veritat.
1: Preguntem l'edat de tothom, sí.
0: Què tens per sopar?
4: Doncs avui m'he demanat sushi. M'estan portant a casa.
0: Ah,
1: ui, però tu demanant sushi un dilluns? Tens l'economia molt ben organitzada, perquè...
4: Ostres, sí.
1: Home, demanar sushi això, dilluns és de ric.
0: Això li ha pagat el seu pare.
1: Ui?
4: Clar, exacte. Veus, sempre em paga els àpats del meu pare.
0: Bueno, només faltaria.
1: Qui és el teu pare? Amancio Ortega?
0: Sí.
4: No, però bueno, sí que sí, això.
1: Molt bé.
4: I vosaltres què teniu per sopar?
0: Pues sincerament jo no ho sé.
1: No, a mi em queda un pollastre tieso del dissabte, que vaig cuinar-me, però no...
0: Del dissabte?
1: Sí.
0: Vaya pringat.
4: Hola,
1: calmeu-vos tots, eh?
0: Vaya pringat.
1: Relaxa a casa tothom.
4: Però, què, tu arribes a casa i no saps el que dinaràs?
1: Imagina't, tenim un ventall sencer per escollir.
0: Sí, jo obro la nevera i normalment, pues, el que hi hagi, saps?
1: Jo tinc cuiner privat, llavors li vaig demanant el que vulgui.
0: És que tu cobres més que jo, és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí.
4: Jo a casa dels meus pares també tinc cuiner.
1: Ui?
0: Una polla.
1: Però has vingut a fer-nos companyia o a fardar, pedazo de cabrona?
0: Sí.
4: Ai, perdó.
1: No, tranquil·la, millonetis, tranquil·la.
0: Sí, un dilluns el teu pare et compra sushi i la teva mare té cuiner privat.
4: Bueno, els meus pares.
0: Els teus pares tenen cuiner privat.
4: No és que tingui cuiner privat, és que hi ha una senyora que ens neteja la casa i ja ens fa el dinar.
0: A què es dedica els teus pares, Catalina?
1: Sí, tenim curiositat.
4: La meva mare és advocada i el meu pare és director de cine.
0: Vamos, que ets una pija que no t'aguantes.
1: Espera, un moment, que el seu pare és director de cine.
0: Sí, director de cine.
1: Com es diu?
4: No us diré.
0: Dios, no vols dir-ho?
1: Jo t'he de dir una cosa, no. Jo sóc molt amant del cinema, de veritat t'ho dic. M'encantaria saber el nom del teu pare.
0: Qui és el teu pare?
4: No, si anda, quina vergonya.
1: Va, sisplau.
0: Però digues una pel·lícula o sèrie que l'hagi fet el teu pare.
4: Vale, espera. Que penso una que no sigui molt coneguda.
0: Llavors, no, digues aquesta, la coneguda.
1: Va, digues alguna. Va, sisplau.
4: A veure, espera. Es diu... Bueno, espera.
0: Va, tia, Catalina.
4: Que no, és que em fa molta vergonya.
0: És que Catalina és nom de filla pija, eh?
1: Va, Catalina. Va, Cata, digue'ns el nom.
4: O sigui que el nom...
1: Sí,
4: bueno, hi ha una que va ser la primera que va fer...
0: Bueno, va, pues digueu-la, carinyo.
4: Que era quan era molt petit. Es diu Mundo Grua.
0: Mundo Grua.
5: Tomba.
4: Sí. Que és la primera que va fer.
0: Vale, doncs ara hem de posar Mundo Grua, director, a Google.
4: No,
0: ja
4: bueno, adéu, que fa molta vergonya.
0: No, espera, qui és?
1: Hòstia!
0: Qui és?
4: Adéu.
1: El teu pare és argentí?
0: Això és un sí.
1: Vale.
0: Qui és?
1: Pablo Trapero.
5: Tomba.
0: A veure, ensenyem una foto, que no li poso cara.
1: És aquest. A mi em sona.
0: Ah, sí?
1: He de dir que em sona.
0: Molt bé.
1: Joder.
0: I la seva filla avui soparà sushi.
1: Ui.
0: Què?
1: Que és que ha fet pel·lis molt famoses argentines.
0: Quines pel·lícules ha fet?
1: Una que es diu El Clan, una que es diu Elefante Blanco i una que es diu La Quietud. Però la Catalina és una filla de puta, perquè no ens ha dit el nom?
0: Perquè ara mateix està morint de vergonya aquesta noia, la Catalina.
1: Joder.
0: Avui soparà sushi. I el seu pare és cineasta i la seva mare, advocada. Ah. Bueno, molt bé, vinga, anem a agafar més trucades.
1: Vamos.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Fiona.
0: Fiona.
1: És rec.
0: Des d'on es truques, Fiona?
3: Des de Sabadell.
0: Perfecte. I què tens per sopar, Fiona?
3: Croquetes i no sé què més.
0: Avui la gent sopa molt bé, eh? Sí, una sí. cosa.
1: Croquetes, molt bé.
3: Aquestes les ha fet ella, eh?
0: Les ha fet ella, la Fiona.
1: Ah, Fiona,
0: sí, ja ets... tu.
1: A veure si has d'anar a Masterchef Junior, no?
3: Potser sí.
0: De què les has fet, les croquetes, Fiona?
3: De pollastre.
0: Rico.
1: Jo he de dir que són millors que les de pernil, les de pollastre. Per
0: ah,
1: mi,
0: sí?
1: Com a croqueta, és millor la de pollastre que la de pernil.
0: És que a mi m'agrada, de petit, quan tenia moltes croquetes de pernil,
1: sí?
0: Les xafava,
1: ah.
0: Les barrejava,
1: ah.
0: Posava el ketchup, quedava com una pasta i m'ho menjava.
1: Vale,
0: i així estava
1: bé.
0: Jo, estava jo.
1: Mare
0: molt...
1: Mare de Déu, jo... balla bola.
0: Sí, sí, estava així jo. Molt bé. Molt bé, doncs bon profit, Fiona.
3: Gràcies.
0: Adéu, guapa.
1: Vinga.
3: Adéu.
6: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: No tiene sentido.
1: No.
0: No tiene sentido.
1: It makes no sense.
0: Últims 10 minuts per aquesta pregunta. Què tens avui per sopar? Dale, dale, dale. Perquè d'aquí 10 minuts canviem de pregunta.
1: Sí, anirem a un tema bastant radical. Però molt risses.
0: Molt heavy.
1: Molt risses.
0: I que els nens no podran trucar.
1: Vale.
0: Per sort o per desgràcia.
1: Per les dues, jo crec.
0: Per les dues.
1: Jo crec que per sort i per desgràcia, sí.
0: De moment, què tens per sopar? Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Xavi.
0: Xavi, des d'on ens truques, tio?
1: Xavi. Xavi. Xavier.
2: Hola.
0: Des d'on ens truques?
2: Des de Sant Martí, Sarroca.
0: Molt bé, Xavi. I què tens per sopar?
2: Un Frankfurt.
0: Un Frankfurt.
1: Un altre sopar que ens agrada molt.
0: Clar que sí. Però és molt de divendres, no? Un Frankfurt? O de dissabte, no?
1: Clar.
2: És bueno, més de... és que arribo d'entreno. Arribar d'entrenar és el més fàcil.
1: Però és un Frankfurt només la salxitxa o també li poses el pa, el ketchup, la mostassa i el formatge? T'ho curres o no?
2: També.
0: Ah, completo, completo.
1: O sigui, un hot dog.
0: Dios.
1: Clar, perquè un Frankfurt és només la salxitxa tiesa, que no
0: amb
1: mola.
0: Amb patates o sense patates?
1: Cuidao.
2: Sense.
1: És que ha de cuidar una mica la línia, eh?
0: Clar, sí, sí, sí. És guarro però no tan guarro, saps?
1: Exacte.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I hi haurà postres o no hi haurà postres, Xavi?
2: Sí, sí, un iogurt.
0: Un iogurt, molt bé.
1: De quin gust el iogurt de maduixa natural? Com t'agrada a tu, Xavier?
2: De maduixa.
0: Iogurt de maduixa.
1: Molt bé.
0: Rico. Molt bé. Home, Xavi, avui tens un bon plan, per sopar, per ser dilluns, de veritat.
1: La veritat és
2: sí.
1: Que sí.
2: No està malament.
0: De què entrenes, Xavi?
2: Futbol.
0: A futbol, ah, vale.
1: De quina posició?
2: Lateral.
0: Molt bé.
1: Home, els laterals corren molt, es mereix el hot dog.
0: Perfecte, Xavi. Pues bon profit, tio. Que vagi bé.
1: Adéu, Xavi.
2: Gràcies.
0: Adéu, maco.
1: Adéu, crac.
3: 93 545 68 68.
0: Què tens avui per sopar? Vinga, nens, digueu-nos què teniu per sopar.
1: M'ha fet enveja el hot dog. Fa molt que no en menjo un, eh?
0: Jo fa molt que no menjo hot dog,
1: està, eh? Està bo.
0: Ai.
3: 45 68 68.
0: La màquina vol parlar avui.
1: Ai, Dios santo. Bam, bam, bam.
0: Vols demanar per cert una broma telefònica?
3: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: A mi ens un WhatsApp ara mateix al 699 69 69 69. I atenció, perquè aquest dissabte fem el programa en directe des de la Fira del Roser de Martorell.
1: Bravo.
0: Si voleu venir, podeu inscriure-vos per també per fer una broma des d'allà a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat.
1: Va, que és la gran cita en directe del Flash Urban. Estarem a la Casa de Cultura de Martorell, vale, fent el programa, les trucades loques, les bromes telefòniques, i volem que facis la inscripció al web de flashfm.cat i que demanis la teva broma telefònica. L'entrada és gratuïta, per cert, eh?
0: Per tant, si voleu venir a veure com fem aquest programa en directe, ens veiem aquest dissabte, dia 3, a la Casa de Cultura de Martorell, a la Fira del Roser. Ens ho passarem molt bé.
1: Serà molt divertit.
0: No faltarà de res.
1: No, i tindrem xupitos.
0: Ah, sí?
1: I més xupitos.
0: Dios.
1: I ruletes i coses.
0: Per favor.
1: Vaja festa.
3: 93 545 68 68.
0: Ara, però truca'ns i ens dius què vols. No, què vols no. Què tens avui per sopar?
1: Exacte. Fes-nos enveja, que com hem dit abans, fins les 11 nosaltres no podrem sopar. Així que truca'ns ara i explica'ns.
0: Tens el telèfon disponible ara mateix. 93 545 6868. Aprofita per dir què tens avui per sopar, sobretot els nens, perquè ara, res, en qüestió de 5 minuts, canviem de pregunta.
1: I atenció, que en breus també tenim preparada una molt bona broma telefònica.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, hola.
4: Nil.
0: Nil, des d'on ens truques?
4: De Barcelona.
0: Va, Barcelona.
1: Barcelona, molt bé, Nil.
0: I què té el Nil per sopar?
4: Puré, de verdures i peix.
0: I peix, molt bé, molt sa, Nil,
1: olé.
0: Quants anys tens?
4: 6.
0: Tens 6 anys, molt bé.
1: Bueno.
0: I a quin col·le vas?
4: I ja he sopat.
1: Però a quin col·le vas?
0: Ja ha sopat, en Nil, ja ha sopat.
1: A quin col·le vas, Nil?
4: A Joan 23.
0: Molt bé.
1: El Rams 23? Això no era una marca de roba?
0: Va, Nil, que vagi bé la nit. Un petó.
1: Adéu, xato.
0: Adéu, bona nit.
3: 93 545 68 68.
0: En Nil ja ha sopat?
1: Bé, Nil, bé.
0: I se'n anirà a dormir.
1: Bé, Nil, bé.
0: Somiarà amb els angelets.
1: Això no tan bé. Jo somia amb els dimonis.
0: Ah, sí?
1: Va,
0: mira divertit. Com has acabat.
1: Així de diablet.
0: Hola. Ai.
1: Oh, no, no.
0: S'han penjat.
1: Com un fuet!
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Qui ets?
6: Ei, tio.
5: L'Adrià.
0: Adrià, baixa'm el volum de la ràdio.
5: Ja està, ja està.
0: Que s'acopla. Adri, què tens avui per sopar?
5: Doncs mira, avui tenim un plat de sopa i nuggets a l'air fryer.
0: Molt bé.
1: M'agrada que digui a l'air fryer com perquè no semblin nuggets, però segueix sent una guarrada autèntica.
0: És guarro, però no tan guarro.
5: Hombre, claro, clar, però està millor.
1: Sí, sí, 100%.
0: S'estalvia l'oli, l'Adrià.
1: Oli? Sí, sí. Sí, sí.
0: Però t'ho faràs tu?
5: Sí, sí, clar.
0: Ah. Perquè si no t'ho fas tu, no t'ho farà ningú, Adrià? Molt bé.
1: Clar.
5: Segur.
1: Però què vius sol, Adrià, o amb companys? Què fas?
5: No, amb els meus pares, a aquesta hora ja.
1: Ah. Pares. Vale.
0: I tu li fas el sopar als teus pares?
5: El què?
0: Tu li fas el sopar als teus pares, Adrià?
5: No, en veritat t'escú sopa una cosa distinta.
0: Ah, vale. Molt bé. Molt bé, Adrià, doncs pues que vagi bé.
5: Igualment.
1: Adéu, xato.
0: Tenim un menú molt variat.
1: Sí.
0: I tenim molta gana.
1: De moment, el meu plat preferit ha estat l'arròs salvatge.
0: O els gnocchis. Què prefereixes? Gnocchis?
1: Clar.
0: Gnocchis o arròs salvatge?
1: Hola, soy el gnocchi. Buenas tardes. Y el arròs salvaje. M'ha fet molta gràcia aquest xiste.
0: Estàs malament, eh?
1: Ja.
0: Estàs molt malament.
1: Soc molt salvatge.
0: No, sí, ja. Tenim una última trucada. Atenció, perquè... Tenim l'última trucada per saber què sopareu avui.
1: Hòstia.
0: I canviem de pregunta.
1: Volem o un plat super selecte o un plat super tieso.
0: És l'última trucada.
3: 93 545 68 68.
0: L'última.
1: No. La definitiva.
0: Sí, la tenim.
1: I qui sigui aquesta trucada s'emporta un menú al Can Carlitos del Nando Jubany.
0: Ah, doncs ahir vaig jo, eh?
1: No, però no has sopat, no tens sopar. Llavors no pots participar.
0: La última trucada.
1: Estem...
0: I canviem de pregunta.
1: Estem rebent totes les trucades, volem ser selectius.
0: Estem seleccionant quina és la millor trucada. 93-545-6868.
1: La número 69 serà la que... la que agafem.
0: Hola? Hola? Per favor!
1: Baixa la ràdio i parla'ns. Hola? Mare meva.
0: S'ha ennuegat.
1: El què?
0: Hola? Però podeu parlar, per favor.
1: Potser estan segrestats i no poden dir res.
0: Però podeu parlar com una persona normal. Hola?
7: Hola?
0: Menys mal.
1: Ara.
0: Com et dius?
1: La cabra.
7: Esteban.
0: Esteban, què soparàs avui?
7: Pues mira, avui soparé pechuga rebozada... I luego un sortit d'amanides.
0: Sortit d'amanides, què és això?
1: Per què? Moltes amanides?
7: Sí, d'aquelles que són moltes enciams. I luego una mica de tomàquet i queso feta.
1: Ah, ell diu la barreja d'enciams o allò de quatre estaciones, no?
7: Això, ara l'has dit.
0: Ara ho has dit.
1: Bueno, sóc molt d'endevina.
0: Menys mal que ho has dit.
1: Molt bé.
0: Perquè si no ho haguessis dit no ho sabríem, saps?
1: Jo pensava que tindria un bufet d'amanides, rotllo
0: doncs
1: de pasta...
0: No.
1: Pues no era la tiesa de bossa.
0: I de postres, Esteban, què tens?
1: Sí.
7: De postre, un gelat de pistatxo.
1: Oye, molt bé, no?
0: Aquest home s'alimenta molt bé, eh?
1: Es dona molts capricis, perquè és molt capritxós.
0: I menjaràs sol o acompanyat, sí, Esteban?
7: No, acompanyat.
0: De qui?
7: Pues suposo que de la meva dona, de la meva nuera, de la meva jove i el meu fill.
0: Molt bé, la família completa.
1: Déu-n'hi-do, vaya planazo, sembleu los Simpson.
0: Però...
7: I després, un cafè del llet i un xupito de Bailey, d'aquell de crema.
1: Ara.
0: Com si estiguéssim de dissabte, eh? Molt
1: no, aquest home al seu sopar és de domingueo máximo, puta mare.
0: L'Esteban és com jo. L'Esteban és com
7: sí,
0: jo.
7: Ha dormit tota la nit.
0: Això és el que anava a dir. Tu ets com jo. Et cardes un cafè i dorms igual. A mi m'ha passat igual.
1: I dorms? Sí, sempre ser, eh?
0: És veritat?
1: Sí, jo igual.
0: Molt bé. Gràcies, Esteban.
7: Vale, molt bé.
0: Descansa.
1: A gaudir del xupito i de la vida i de la família.
0: Bon profit.
1: Menja'm aquesta.
0: Per favor. Falten 20 segons per canviar de pregunta. Ara 15. Ara estem canviant de pregunta.
1: Sí.
0: I no és qualsevol pregunta.
1: És una bastant heavy. No apta per nens, no apta per nens, eh?
0: Els nens no poden trucar en 5, 4, 3, 2, 1... Canviem de pregunta.
6: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
8: És hora de dormir. Tu marxa i abraça'ls els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir.
9: Ah, sí?
8: No et facis l'adormit. Saben que t'estàs amagant.
9: A dormir?
8: Agafa el pelús i vés a fer nonon.
10: És hora de dormir.
0: Vale, ara ja no preguntarem què tens avui per sopar.
9: No.
0: Ara preguntarem... Ho diem ara o hi escoltem una cançó?
9: Ho diem, clar, que la gent es prepari ja les seves històries.
0: Ah, sí?
9: Clar.
0: Doncs a partir d'ara... Volem saber... històries que us hagin passat...
1: Fumats! Adió! Ara m'agrada. Ara juguem a casa. Ara som locals.
0: Ara heu de trucar i explicar històries randoms que us hagi passat una nit amb molt de fuma sobre el vostre cos i els vostres pulmons, vale?
1: I sobretot el vostre cervell, perquè hi haurà molta gent que ens dirà «Buah, doncs jo fumat em vaig confondre de casa». O «Jo fumat vaig pillar una pàl·lida, no ho sabem».
0: Doncs vinga, va, ja tenim el telèfon obert.
3: Truca'ns ara.
1: Va, va, va.
3: 93-545-68-68.
0: Això sonarà molt fort. Molt fort.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Ens hem quedat sense aire i s'ha parat la màquina.
1: Sí, perdona.
0: S'ha parat la màquina.
1: Estàvem aquí liant-nos sota la taula.
0: Estàvem... Clar, és que estem... anem a preguntar liades fumats.
1: Sí.
0: Saps?
1: I ens ha trucat el jefe i ens ha dit segur que voleu parlar d'això i hem dit sí.
0: Sí, no, no, ha passat, ha passat.
1: Ens la pela.
0: Havia de passar. Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Hola. Jordi.
0: Jordi, des d'on ens truques?
2: Mira, estic trucant des del cotxe que estem anant amb la meva parella i el meu germà que estem tornant a casa de Barcelona.
0: Ah! Sí. Tu quants cops l'has fumat?
2: Bueno, és que tenim tres històries per explicar-vos, eh?
0: De cada fumats? Una...
1: Mare meva!
2: Sí.
0: Per favor, doncs vinga, endavant, Jordi. Sí,
3: sí. Sou al narcopiso.
0: La primera.
2: Sí, bueno, la primera és... Va ser l'aniversari d'una companya de penya.
1: Vale.
2: Que vaig tenir l'error de barrejar el fum amb el beure, eh?
0: Això clar, no s'ha de fer. Fumar i beure. Vas barrejar herba i beure.
1: I alcohol. Sí. Això és molt perillós.
2: Herba i licor de hierbes.
0: Per favor.
2: Tot va quedar el mateix material.
1: Herba quadrada.
2: Tanta mescla.
0: Uh-huh.
2: Aleshores, bueno, la barra del pub quasi s'escrema. Quasi es crema i la vam liar una mica parda amb els Mossos i tot.
1: Però un moment. Com se us pot cremar una barra d'un pub? Què va passar? Bueno, tirar benzina?
0: Era de fusta.
2: Bueno, i van ficar una mica de foc. Van fer una mica festa clandestina.
1: Clar, el problema és que sou idiotes.
0: Anàveu molt malament per voler cremar. Bueno, i què? I què va passar?
2: Sí, sí. Bueno, després va arribar la policia i...
0: Normal.
2: I quedàvem 5 només al pub.
0: Els 5 anàveu fumats i beguts a la vegada.
1: Sí. Los cinco furiosos, eh?
2: I perrejant-nos mútuament tots els uns als altres.
0: Us estàveu morrejant entre vosaltres?
2: No, morrejant no, perrejant.
0: Perrejant.
1: Vale. Ara ve a Miquel.
2: Home, tanta imaginació no en tenia.
1: Però una cosa, éreu col·legues, hi havia rollet entre vosaltres, què éreu?
2: No, érem tots col·legues.
1: Sí, però perrejant-vos, cuidao, eh?
2: Sí, n'hi havia un que era el que anava una mica més sereno, que aquest no havia fumat, només havia begut, i ens va explicar una mica tota la història a tots els altres l'endemà.
0: Ah, perquè els altres no us en recordàveu absolutament de res.
2: No, absolutament de res. O sigui, jo tinc com una part amb negre d'entre les 12 de la nit fins al que em vaig aixecar.
0: De quin dia estem parlant? Fa molt d'això, Jordi?
2: O això ja... Sí, ja fa 3 anys que no toco res de fum. Jo.
0: Vale. O sigui, ja no fumes,
2: sí,
0: vull.
2: Sí, sí. Vale. No, res.
1: Va ser aquell el punt final que vas dir ui, millor ho deixo perquè Mare de Déu, Andreu.
2: Sí, Mare de Déu, Andreu, que me l'acabaré.
1: Ah, però sí. Vas acabar i ja està, i mai més vas fumar.
2: Sí, ja està. Vam fer un punt final.
1: Vale. Hòstia, ens podries recordar quin tipus era d'herba?
2: Pues jo crec que era una...
4: Cheesecake.
1: Indica-ho sativa.
0: Jo aquí m'estic perdent, eh?
2: Era d'un amic i em segueix... Sí, era d'un amic. No, ara mateix no et seria. Era plantació pròpia.
0: Molt bé.
2: Plantació pròpia.
0: Jo hi ha coses que no les entenc. Semblo tonto. Molt bé. Pues déu-n'hi-do. Perquè tu, quan fumaves, fumar què era per tu? Un sencer? Uns calos?
2: No. Bueno, fumava amb els col·legues. Fumar amb els col·legues, bueno, te n'enxufes un, te n'enxufes un altre, i vas fent xino-xano.
0: Vale, molt bé.
2: Xino també acabaves.
0: Xino també, eh?
1: Xino també, sí, clar.
0: Perfecte. Bueno. Molt bé, tio, pues moltes gràcies.
1: A fumar-la.
2: A vosaltres.
0: Adéu, maco.
1: Adéu.
0: Doncs, si voleu explicar una història de fumats, ho podeu fer-ho ara mateix a través del telèfon de la ràdio.
5: 93 545 68 68.
0: Molt bé, no?
1: Home, déu-n'hi-do. Qui és aquesta cançó? Mola.
0: 90's Kid.
1: Dius.
0: Hola, bona nit.
6: Hola.
0: Com et dius?
6: Hola, bona, som la Míriam i la Fatu.
0: Guai, a part de fumades.
1: Home, és que Fatu és nom de porro, també. Vaig a fumar-me un Fatu.
0: Des d'on ens truqueu?
6: Vale, des de... Bueno, estem tornant de Barcelona, com l'anterior.
0: Perfecte. A veure, què us ha posat? Què us ha passat?
6: Vale, la nostra és molt heavy, vale?
0: Vinga.
6: Vale, nosaltres estàvem en un aniversari, en una festa, i clar, els nostres nòvios són twins.
0: Ah, són twins?
6: Són bastons.
0: Ah, molt bé, m'interessa.
1: Ah, vale.
6: Vale, i anàvem fumadíssimes i també ens va passar el mateix que vam barrejar amb beguda i tal.
0: Okay.
6: I bueno, la festa ja estava com a salida de control. I què passa? Que ens vam començar com a fer patos amb els nostres nòvios i es veu que nosaltres ens diferenciem d'ells perquè un té una piga a la cara i l'altre no.
0: Però què vols dir? Que són tan iguals, els vostres nòvios?
1: Clar, no deia twins, deia twins de gemelos.
0: Ah, són...
1: Són bessons. Clar, jo també pensava que deia twins de l'univers gay, però no, no, eren twins.
6: No, no.
0: Ah!
1: O sigui,
0: són bessons.
1: Són bessons i els diferencieu per una piga.
6: Bueno, o sigui, no, els sabem diferenciar, però la gent els diferencia per la piga.
1: Vale.
6: Vale. I doncs, ei, o sigui, ja no són els nostres nòvios, vale? Això ens va passar fa temps.
1: Ah, vale.
6: I total, estàvem en la nota, vale? I res, que ens vam començar a fer petons amb ells i es veu que fa poc ens vam enterar que no, que ens el vam intercanviar. Ah!
1: Veu intercanviar de bessons.
0: Tu et vas liar amb el nòvio de la Fatu i la Fatu es va liar amb el teu nòvio.
6: Sí, i clar, jo crec que ells els feia morbos i tal.
0: Clar, perquè una cosa, ells anaven fumats?
6: No
0: fumen. Ah, i entenc que la Fatu és negra, vull dir que ho podien veure.
6: Sí.
0: Ah,
6: sí.
0: Clar.
1: Ells sí que podien diferenciar.
0: Exacte.
1: Ah, tu, Fatu, ets negra?
0: Home, sí. Va, clar.
1: Ah, potser era de nit i no es veia.
6: Exacte.
0: Que s'ha amat. Home, els vostres ex són molt cabrons, eh?
6: Molt cabrons, sí.
1: Hòstia, mola molt anar fumat com per no saber diferenciar bessons, eh? Està guapíssim.
0: Però sobre són nòvios.
1: Clar.
6: Ens vam quedar flipant, eh?
0: I ara, ja que esteu parlant d'això, aquesta història d'amor, de tu i la teva amiga, us enamoreu de dos homes bessons?
6: Ens vam conèixer la festa a la platja d'Aro, a Zaza.
0: Al Zaza.
1: Al Zaza, a platja d'Aro.
0: I què? I quan vau durar?
6: I ens vam enamorar, a primera vista.
0: Quan vau durar?
6: Sí, però bueno, ja hem vist. Però com van durar? Un any i mig? Bueno, ho vaig deixar jo abans que ella, que la Míriam.
0: Ah, sí. Vale. Molt
1: clar,
0: bé.
1: Però ells ho volien deixar a l'hora. Són bessons, ho han de fer tota l'hora, sempre. Sí, sí.
6: Exacte, sí. Han de pixar a l'hora, han de cagar a l'hora tota l'hora.
1: Sí, sí, sí.
6: A sobre ens ho van dir ells, en plan, regalant-se, saps?
1: Clar, van aprofitar el buc. Hòstia, doncs vaya història, m'ha agradat molt,
0: eh? Molt samat, eh?
1: Això potser ho pengem a xarxes de flash, eh?
0: Míriam i Fatu, abans de penjar, si us trobéssiu els vostres ex...
1: Bessons?
0: Què els hi diríeu ara mateix, de la manera que va acabar la cosa?
6: Però riuríem, jo crec. Jo no vull saber res d'ell.
0: Ah, no hi ha mal rotllo, doncs.
6: Però perquè ell li va posar les banyes. O el meu també, li va posar amb ella.
0: Ol!
1: Clar, amb tu te les va posar.
6: Però a part li va posar les banyes unes quantes vegades.
0: Ol!
1: Mare meva.
6: Però bueno.
0: Tornaríeu a tenir nòvios bessons?
6: No.
0: Mai?
6: No recomano. No.
0: Creus que les persones que són bessons o bessones posen
6: estan
0: més...
6: Estan connectades, eh?
0: Posen més les banyes?
6: Sí, perquè se fan els locos i jo crec que s'aprofiten. S'aprofiten.
1: Home, per copiar exàmens, no? Era la típica teoria dels bessons, que un podia fer l'examen de l'altre i viceversa.
0: Clar.
6: Sí.
0: Que heavy. Només una piga, eh? De diferència.
1: A on? Potser era el penis. I potser...
0: Clar, on estava la pega?
6: No, a la cara. Sí, a sobre el llavi.
0: A sobre el llavi. Al bigoti.
6: La típica, clar, la típica.
1: Tu ho vas descobrir molt bé, eh, Lianta? Amb el nòvio de l'amiga? On estava sobre el llavi?
6: Sí.
1: Vaya fresca, Floret!
0: Creus que les tides les tenen iguals?
1: Eh?
0: Les tides les deuen tenir iguals?
1: Doncs jo crec...
6: Les tides les deuen tenir iguals. No, jo crec que no.
0: Ah, ho teniu comprovat?
1: Com?
0: Ho heu comprovat?
3: Bomba.
6: Només això sabem nosaltres.
0: Míriam i Fatu, els vostres exnòvios bessons tenien les tites iguals?
6: No. Ho deixem allà.
1: Hòstia, jo crec que... No les tenien iguals, però molt semblants, no? Si són iguals en tot.
0: Clar, és que és això.
1: Les mans...
6: Bueno.
1: Uf.
0: Però què hi havia de diferència entre una i l'altra?
6: Que el de la Míriam era petita.
0: Dios!
1: És així, Míriam?
6: Sí.
1: I el de la Fatu la tenia com un negre!
3: Bomba.

0: Molt bé, un petó, guapes, que vagi bé.
1: Adéu, un petó.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Ets de segon de batxillerat i encara no saps què faràs després de selectivitat? Oh. Apunta aquest nom. New Way BCN. Mallorca, Menorca, Eivissa, platja, vaixell, amics i les millors festes per celebrar que heu acabat el curs com mana. Aquest inici de curs, l'equip de New Way passarà per diferents instituts per explicar-vos-ho tot. Si sents parlar de New Way pel teu insti, informa-te'n i prepara't. Descobreix-ho tot a les xarxes socials i a newwaybcn.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La

0: Chencho, sí, el Chencho i la Badial. Això es diu Choque. Es que volia dir Choque.
1: El Chincheta.
0: Sí. Vale, va, de seguida més històries de fumats i de fumades, que ens estan agradant molt, la veritat.
1: Tan guapa, sí, tan guapa.
0: Ara, però, anem a fer una broma telefònica.
1: Vinga, va, broma telefònica, que heu demanat el 699-69-69-69. Així que res, el Fer ens diu... Ei, li podeu fer una broma a la meva parella. Es diu Alba. Ha participat a molts sortejos i viatges. Li podeu dir que li ha tocat una setmana a Bali, però que ha d'anar demà. Bueno, no sé, feu el que vulgueu. El cas
0: molt
1: és
0: bé,
1: que ens demana...
0: Molt,
1: molt malament explicada la broma, però tranquils, perquè ho farem molt bé. Trucarem a la Alba,
0: Alba
1: i li direm que el seu nòvio, el Fer, ha participat a un podcast d'aventura de Radio Televisió Espanyola.
0: Ah, perf.
1: Sí. Es dirà Honor i Aventura. I que li ha tocat un viatge a Bali.
0: Bali.
1: No, no de a Bali, eh? Sinó que a Bali, al paradís.
0: A Bali, Bali, Bali. Ens hem de trucar. Aquesta senyora, com es diu?
1: Alba.
0: Alba. Con la Badial.
2: Movistar le informa de que actualmente no existe ninguna línea.
0: ¿Cómo que no existe ninguna línea, ¿Cómo? Movistar?
1: Vaya estafa de la jirafa.
0: Tornem a provar ara. Potser m'he equivocat. A veure.
1: A veure, ara.
0: No marca, això?
1: Ara.

0: Se te ha redirigido al buzón de voz.
1: No, ni de conya. Ni de conya no es cuelga.
2: Tornem a trucar, perquè ens ha d'agafar el telèfon. Ha d'anar a Bali.
1: Hola, hablo con Alba. Venga, Alba, cógenos. Potser està escoltant el programa, esperem que no. Mare meva, quins nervis. A veure, el Fer, va, que estàs pendent de la broma, jo ho sé.
2: Tornem a trucar, a veure, ara.
1: Jo sé que el nòvio està molt pendent de la broma.
2: Està emmarcat.

0: va.
1: Se te ha redirigido al botón de voz.
2: Ens està penjant tota l'estona. No
3: pot ser. Està penjant ella, eh?
2: És que és això, és ella, segur. Uah, bueno, fem l'últimíssima, pues... ultimíssíssíssima.
3: Sí, però si està penjant.
2: És que...
3: L'última.
2: Va, l'últimíssima.
3: M'han enviat un missatge que volen fer la broma de l'Hormiguero.
2: Mare meva. Anem a provar sort ara per última vegada. Si no ens agafa ja ens rendim.
3: Vinga, va, ara sí, va.

0: se te ha redirigido al bus.
1: Ja estem, està 4 minuts esperant que ens agafi el telèfon.
2: Ho sento molt, company, no, Fer, no ens agafa el telèfon la teva nòvia de peste.
1: Vaya caca.
2: Vaya drama, banana.
1: Vaya caca.
2: Joder.
1: Vale, doncs deixem el telèfon lliure, vinga, va.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: 93-545-68-68 per explicar-nos històries de fumats. Si voleu demanar una broma telefònica, sisplau, que us assegureu algú que ens pugui agafar el telèfon, vale? Si
2: exacte.
1: No perdem temps aquí.
2: Recordeu el número de la persona en qüestió, que segurament ens agafi el telèfon i us recomanem que sigui més perfil adult, de 40 anys cap amunt. Llavors sempre sí. Cauen, com pots.
1: Per demanar una broma, el WhatsApp és aquest.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: És que m'han enviat un WhatsApp que diu: hola, li podeu fer la broma de l'hormiguero a l'Eva?
2: I tenim el número de l'Eva?
1: Sí.
2: Ah, doncs truquem a l'Eva, no?
1: Fem la broma de l'hormiguero a l'Eva.
2: Sí, home, sí, hem de recordar aquests temps, que m'encantava la broma de l'hormiguero, és verdad.
1: La broma de l'hormiguero és bona, eh?
2: És fàcil, va al peu.
1: A veure si l'Eva ens agafa el telèfon.
2: Clar, no ens diu l'edat de l'Eva?
1: No, aquest és el problema.
2: Quan més iaia, més samat.
1: Sí.
2: Doncs recordem ràpid, posarem els àudios del Pablo Motos recordándolo de sabe usted qué es lo que quiero y la gent a vegades cau i parla.
1: A veure.
2: Vamos allá.

0: que agafa el telèfon avui, eh?
1: ¿Qué os pasa?
2: Se te ha redirigido al buzón de voz.
1: ¿Pero podéis dejar de redirigirnos al buzón?
0: Venga.
1: Com ens aparten, bro?
0: Va, una altra leva, a veure si l'agafa.
1: Venga. Aviam, nois, va, per última vegada, us recordem que siguin perfils de persona que agafin telèfon.
0: Sí,
1: que si
0: és
1: no...
0: que si no, no val la pena.
1: Va, home.
0: Ja sabem que us agrada fer bromes als vostres col·legues, però és que els vostres col·legues ens pillen de seguida.
1: No, no.
3: Hola.
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
3: ¿Qué? La tarjeta del hormiguero.
0: ¡No!
1: A penjar! Vale, la tornem a trucar.
0: Vinga, va.
1: Clar, que ara... Ens fem passar ara com per la gent de darrere, com el director del programa o algo.
0: Ara ets el director del programa i l'has penjat.
1: Clar, i li diem, oye... I el Pablo Moto celebrant tu quan no t'he dit res.
0: Va, Eva, va, que ens has agafat el telèfon, tia.
2: Te ha redirigido al buzón de...
1: Doncs ha perdut 1.000 euros.
0: Bueno, si voleu demanar una broma telefònica, sisplau, que sigui algú que ens podeu assegurar que ens agafi el telèfon. Si no, és que no anem enlloc, vale?
1: Sí, exacte.
0: Vinga, va. 699-69-69-69.
5: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Amor.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen, soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen.
4: California Girl. Cali...
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És el que volem, solucions i no problemes. I ja està, i punto.
1: Relaxa't una mica. Vinga, relaxa't.
0: Estem buscant històries de gent fumada.
2: Sí.
1: Fumi, fumi, ja veurà que ve l'Iceta, fumi.
0: L'has liat molt algun cop fumat? Doncs vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Ha passat algun mai molt random fumat, fumada?
1: Buah, tu tens una història molt guapa, Miquel?
2: Jo?
1: Fumat? O no?
2: Jo no.
1: Ah, vale, vale.
2: No, no. Però si jo no fumo. Què m'estàs dient?
1: T'estic vacilant, home.
0: Vinga, va, busquem històries de gent fumada. Sabem que el públic d'aquest programa...
1: És un fumat?
2: Literal.
1: No,
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: 93 545 68 68. Així...
4: Sí!
1: Dóna la cara! Oient, dóna la cara!
0: Atreveix-te, dóna la cara. Digues què t'ha passat, fumat o fumada, eh?
1: I a tu, què t'ha fumat avui?
0: Bravo! Nosaltres sabem que vosaltres heu fumat algun cop.
1: De moment jo em quedo amb la història de les amigues, la Fatu i l'altra, que es van confondre de bessó, que eren els nòvios dels bessons, i es van confondre i es van liar amb el nòvio de l'amiga.
0: Però els nòvios no anaven fumats.
1: No, no, no.
0: Hola, bona nit.
5: Aquest
0: és molt fumat.
1: Espartaco.
5: A la toque.
1: Mare meva.
0: Com et dius?
5: Jesús de la Terrassa, amb el seu pare, José.
0: Jesús amb el seu pare, José, eh?
1: Dios, vaya yonquis.
0: José i Jesús, molt bé.
5: Gràcies, tio!
1: Hòstia, com a la Bíblia, eh? José el padre, Jesús el hijo, que heavy.
0: De sobre fumats. Molt bé, José i Jesús, què us ha passat fumats, pare i fill?
1: Dos.
5: Fumar? Sí. Fumar és molt malo, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: Però ara digue'ns què t'ha passat fumat.
0: Aplausos.
5: El què, perdona?
0: Què t'ha passat a tu fumat algun dia?
5: Como por así decirlo, estar loco o algo así.
1: Bueno, en plan, què t'ha passat fumat, tio? Per exemple, que pillaste un blancazo, alguna història d'aquestes, una anècdota, amb petes.
5: Ah, pues que los de mi instituto, cuando yo iba sí, a la ESO, algunos en el baño se metían y decían, ¿quieres un poco? Y yo, sí, hombre, ¿tú eres tonto o qué?
1: ¿En serio?
0: Al bany del teu institut, la gent fuma porros.
5: Sí, sí.
1: Dios, però com es deia el teu institut?
5: Lo pitjor és que és privat, saps? Però
0: tu encara hi vas, en aquest institut?
5: No, no, ja ho vaig deixar ja fa 2 anys, sembla.
0: Vale.
5: Sí, sí.
0: Ho vas deixar per aquest motiu o perquè s'havien acabat els estudis?
5: No, ja havia acabat els estudis, ja.
0: Vale.
5: Sí, sí.
1: Bueno, no ho havies deixat, aleshores havies acabat. T'havies graduat.
5: Ja, ja.
0: Per tant, en aquest institut privat dius que es fumen porros als lavabos.
5: Sí, sí. A part, també vapers, que feia olor a maduixa i tot això.
0: Ah, sí?
5: I els professors sospitaven molt i si passaves molta estona al lavabo et deien, surt ja, què fas tanta estona al lavabo?
0: Clar.
1: Mira, no direm el nom de l'institut per protecció.
0: Ah, no?
1: Però podem fer una cosa. Era un institut més aviat...
5: No, no, no, no.
0: Dios!
1: L'ha dit, sense por.
0: Ai.
5: Perquè ja no està.
0: El trobes a faltar, aquest institut?
1: A veure, es pot dir, no?
0: Home, no és res dolent, no?
1: Salesians Terrassa, molt bé.
0: Dios!
1: Ho he repetit per ser. I el pare, què? El papi, passa-nos al padre.
5: Què diu? És que estic conduint.
0: Escolta, tu què em penses de que hi haguessin porros a l'institut?
5: Jo? Què diu? Tu estàs loco?
1: Però si ho acaba de dir el teu fill. Bueno, vaya familia de locos, coño.
0: No, literal,
5: No, jo no, collón. Jo soy muy guay.
0: Eres un noi muy guay. Sí, sí.
1: Ja, segur.
0: Molt bé. Vale, molt bé, que vagi bé.
1: Adéu, xavales.
5: Adéu.
0: Ens acabem d'interessar d'una bomba molt heavy que no sabíem.
1: Que hi ha un institut de Terrassa.
0: Sí.
1: No repetirem el nom.
0: Hi han porros.
1: I si voleu, heu d'anar allà. El vostre futur és allà.
0: Aquell institut de Terrassa.
1: Va!
0: On?
1: A Terrassa.
0: Molt s'ha amat, eh? Perquè, home!
1: Bueno.
0: Aquest home ha dit el nom de l'institut. Si hi ha algun alumne d'aquest institut que s'ha dit el nom,
1: Sí, no, no cal que ho repetim.
0: I ho vol negar-ho o ho vol afirmar-ho, pot trucar ara mateix, si vol.
1: Potser hi ha algun profe o alguna persona també encarregada que diu no, no, escolta, aquí ho tenim molt controlat, no ha passat res d'això.
0: També.
1: Tenim molta audiència de Terrassa, així que espavileu i truqueu-nos ara mateix.
0: Hi ha aquesta opció.
3: Truca'ns ara, papa. 93-545-68-68.
0: Efectivament. Si us voleu manifestar, el telèfon és vostre. 93-545-68-68. Perquè segons José i Jesús...
1: És que... Vaya, vaya pareja de detectives, eh?
0: Han dit que en aquest institut de Terrassa hi ha por. O hi havia. Hola.
1: Déu-n'hi-do.
0: Adéu.
1: No, no, no.
0: 93-545-6868. Bona nit. Qui ens truca?
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Jo sóc en Christopher.
0: Christopher, des d'on ens truques?
1: Estefania.
4: Truco des de la Vajol.
0: I això on és?
1: Mare meva.
4: Això, a tocar a França.
0: A tocar a França, perfecte.
1: Que asco.
4: Sí.
0: I a tu què
4: de què va el tema d'avui?
0: Històries fumats.
1: Sí, de petes.
4: Històries de fumats?
1: De, sí. De cannabis.
4: Sí, de cannabis. Hòstia, però... Hòstia, jo vull parlar d'una altra cosa avui.
0: De què vols parlar?
1: De drogues?
4: Jo, de la vida.
0: Com que de la vida?
1: Molt profund, no?
0: I aquest riure d'assassí?
1: Mare meva.
4: Una cosa.
0: Què?
4: Una cosa.
0: Què?
4: Perquè treballar aquí a la ràdio, com s'ha de fer?
1: Doncs mira, no sé com tu.
0: Molt esforç i molta
1: sí,
0: energia.
1: Perseverència, esforç...
4: Sí, però això dels fumats és una història molt, molt gran, perquè estan entre la llei i la no llei.
0: Tu de què treballes?
1: Bueno, treballes...
4: Jo treballo de carpintero.
0: De carpintero?
1: De pájaro carpintero, sí. No? El pájaro loco, perquè mare meva.
4: Sí, sí, com San José.
0: I tu no fumes, doncs?
4: No, jo no fumo.
0: No fumes.
1: Home,
0: no.
1: Amb respecte als carpinters, però jo m'imagino molt un carpinter que acaba la feina i es fa un peta.
0: Per això ho preguntava, justament.
1: Sí? Que sí?
0: Sí, per
1: però
0: això ho
1: preguntava. Acaba una cabana sí. De puta mare i de sobte...
4: Jo m'imagino uns de la ràdio que es fan clenxes allà a l'estudi mentre...
1: No, no imaginis tant. No imaginis tant, que és la nostra dura realitat.
0: I aquest riure d'assassí, per favor.
4: Està guai,
0: No, no està guai, fas por.
1: Zero guai, bro. Estàs dient i Houdini.
0: Fas molta por.
4: Una cosa, vosaltres passeu de festa en festa?
0: Pues sí.
4: Ostres, quina vida, no?
0: Pues sí.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no vegis.
4: No et dona temps per anar al gimnàs i entrenar i res d'això?
0: Ho fem també, ho fem tot, eh?
1: Pues mira, curiosament la gent no s'ho imagina perquè som molt jueguistes i s'imaginen que estem tot el dia berenant i fent birres, però no, també hi ha cabuda per entrenos.
0: Som molt sants.
4: Ah, vale.
0: Molt
1: estic
0: bé.
1: Molt fort.
0: Pues vinga, adeu, bona nit.
1: Adeu,
4: bona nit.
0: Adéu, bonjour.
4: Bona nit, guapo.
3: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: és el Tal to You a través del Flash Urban.
1: Parla'm una mica, va. Parla'm.
0: Ah.
1: Ui.
0: Uala.
1: L'avís de Catalunya.
0: Ens acaben d'enviar un...
1: Alerta de protecció civil. Previsi de pluges localment intenses. Demà a les 8, a les 14, al prelitoral i litoral des del Baix Camp a la Selva. Extremar precaucions en la mobilitat, en activitats a l'aire lliure. No us acosteu a zones inundables. En cas d'emergència, truqueu al 112. Bla, bla, bla. Bueno, estem avisats, no?
0: Molt bé, i avisats en directe justament quan hem obert el micro, eh?
1: Ah, que també ho posen en anglès.
0: En anglès, en castellà i en català, molt bé.
1: Sí, sí, Civil Protection Alert, forecast of local intense rainfall. Molt bé, eh?
0: Molt bé. Gràcies per informar-nos.
1: Res, t'estava dient, parla'm una mica perquè la cançó es diu Talk to You.
0: Sí, sí, ho hem entès.
1: Ah, vale, és que m'has mirat espantat, digo, mare meva.
0: Ho hem entès.
1: Era l'avís.
0: Fas tanta gràcia, de veritat.
1: Oye, respecta'm, eh?
0: Anem a Manresa, que hi ha el Quim. Hola, Quim!
2: Hola, bona.
0: A tu també t'ha sonat l'S-Alert aquest, ara mateix, en directe o no?
2: Pues aquí a Manresa encara no ens ha sonat, la veritat.
0: No? Ah, vale.
1: Clar, van tiesos. D'aquí dues hores us arriba, potser.
0: A veure, Quim, què t'ha passat a tu fumat, tio?
2: Hòstia, m'han passat diverses coses, la veritat. Però crec que la més heavy va ser, o sigui, comencem per la més heavy, va ser pues, que un dia, després de menjar un brownie d'aquests màgics, que en diguem, però no una miqueta...
0: Brownie màgic? Posar... Què porta un brownie màgic, Quim?
1: Màgia.
2: Bueno, xocolata, anous... Mm. I una mantega molt especial, molt especial.
0: Mantega de què, Quim?
2: De cannabis i una altra cosa de... Que es diu setes.
1: Clar,
0: Dios,
1: amb THC, amb THC molt concentrat, que el THC és el que porta l'herba que et fan a fumat, bàsicament.
0: Doncs després de menjar-te aquest brownie, què et va passar, Quim?
2: Realment que no ens vam menjar-nos en plan, ni amb dos, i amb dues persones. I no era un brownie petit, sinó era un brownie d'aquests llargs, sencer.
1: Vale.
2: Clar, vam agafar la pàl·lida de l'any i doncs, quan vam començar a estar una miqueta... Entre cometes conscients, però que no n'estàvem, doncs, tant jo com el meu amic, doncs, vam veure la verge.
1: Què? Clar, vam veure la verge, però...
0: Us vau, vau imaginar-vos la verge Maria?
1: Però és real o és una forma de parlar?
2: Que no, que vaig veure la verge Maria, estava al lavabo. Jo estava vomitant al lavabo, seria la verge al costat.
0: No pot ser.
2: Que sí.
1: Havia de ser la Verge Maria, perquè era un brownie de Maria, clar.
2: Clar, per això mateix.
1: Hòstia, però vaya fumada, bro.
2: Sí, aquesta és de les coses més loques, perquè clar, estava...
0: I allà... Tu creus en Déu?
2: La veritat que és el contrari.
1: Doncs ara has de començar a creure, si se'm va aparèixer la Verge...
2: Sí, jo vaig pensar, hòstia, aquí podria fotre pasta del tema, saps? Però...
0: Clar. Per tant, tu no creus en Déu, però vas veure la Verge un dia fumat.
2: Sí, tant jo com el meu amic, i el meu amic, a més, us diré més, el meu amic és satànic. És aquest gòtico, satànic, o si tal.
1: És conya?
2: No és conya.
1: Però està amb tu ara mateix?
2: No, ara estic amb el meu cosí, que m'ha dit, truca. I jo, bueno.
1: Però el teu amic satànic està molt loco, o què li passa, tio?
2: Bueno, ell té les seves coses, hi ha el rotllo de la sang... Té totes les pel·lícules de por...
0: Però ell també va veure la Verge.
2: Sí, els dos. Estàvem allà.
0: Però la vau veure al mateix moment, al mateix lloc, o tu la vas veure en un lloc...
2: Al mateix moment, al mateix lloc. Ella estava darrere meu. Bueno, a mi, a la sala del costat. I va venir a veure com estava i pues, la va veure.
1: Potser éreu vosaltres que us estàveu veient entre vosaltres i pensàveu que éreu la Verge, saps? I ja està.
2: O com ara no podria ser, però bueno, nosaltres en aquell moment estàvem flipant, estàvem com cridant i tot, saps? O sigui...
0: Estàveu cridant.
1: Joder.
0: I parlava? O només la veieu?
2: No, només la vèiem. I l'anava tocant, però no la podia tocar.
0: Però... Quan tocaves no era físic, no notaves res.
2: No notava res. Era com, sí, com una aparició d'esta.
1: Vale, on vas voler tocar-la? No li volies tocar el cul, no? La Verge, no. Maleducat?
2: No. El cul no, hombre. Volia veure a veure si existia.
1: Clar. Li va agafar del braç, en plan, hola?
2: però aquesta va ser la més heavy, però en tinc altres també heavies, eh? Com creuar la frontera d'Andorra, amb un porro a la mà i una birra...
0: I no t'ha passat res? Creuar la frontera...
2: No.
0: Andorra amb un porro
2: a la mà. No, perquè vam anar nosaltres enmig de la muntanya a fumar porros per allà dalt, ens vam acabar i a la baixada no en teníem.
1: Collons.
0: Déu-n'hi-do.
1: No, drama banana.
0: S'haurà d'anar per... Però vas passar pel pas de la casa o vas passar per la frontera?
2: Per la frontera.
0: Per la frontera? I no et van dir res?
2: Clar, a veure, anàvem amb les finestres així, com mig pujada, que ja faltava un dit per dalt, saps? Pujada, faltava un ditillo, no? Perquè passés una mica d'aire i ja.
1: Vale.
2: I no ens van dir res. Clar, a veure, també ho sentien les 5 del dematí. Ja. Clar, vam fer una excursió a Andorra, no? Què fèiem ara? A Andorra.
0: I a les 5 del matí t'estava fumant un porro?
2: Home, és que a veure, estàvem al cotxe, tranquil·lets...
1: Clar, però era... Començàveu el dia o l'acabàveu?
0: Clar,
1: era?
0: És la diferència.
2: No, encara, portàvem ja més de 24 hores desperts.
0: Ah, vale, això és una altra cosa.
1: 24 hores desperts? Però veu prendre altres coses per aguantar tantes hores?
2: No, no, a base de cafè i begons energètics, eh?
0: Normal que se t'apareixi la verge, rei. Sí, és que, clar, lo raro és que no se t'emporti.
1: El tema no són els porros, és que no dorms. Sabeu que si no dormiu us donen paràlisis i coses rares i imatges i tal?
3: Dormir és molt important, eh?
1: Sí, esquizofrènia, és molt heavy.
3: Sí, dormir és molt important.
2: Dormim poc, aquí.
1: Ja se't nota, vaya loco.
3: Sí, no, sí. Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Tinc una altra festa d'aniversari, moltes coses. Però bueno.
1: Fantàstic.
0: Vinga.
2: Adéu.
0: Adéu, bona nit. Xavals.
4: Ens agradaria disculpar-nos. D'absolutament res. Flash Urban.

0: Tiene otro gato, de Lejitos, remix. Jay Weller i Omar Kors. Atenció, anem a fer una broma telefònica.
1: Sí.
0: A veure, sobre un vestit de núvia.
1: De nuvi.
0: De nuvi?
1: Diu així, bones, el meu pare es casa dissabte, té 55 anys. Li podeu fer una broma dient-li que ha de venir a la botiga a canviar el traje, el vestit, que s'han equivocat i li han donat un altre. Però no us passeu gaire, que està supernerviós. Sí, sí, una polla, que no nos vamos a pasar. Es diu Jordi, ja ho hem dit.
0: Jordi!
1: El tema és que la botiga en qüestió es diu Onyx, no és públic ni res, però és la info que hem de donar perquè el Jordi s'ho cregui, evidentment.
0: Clar, clar, clar, que truquen d'Onyx ara mateix a aquestes hores de la nit.

0: Hola.
1: Hola, Jordi.
0: Digue'm.
1: Jordi, què tal? Com estàs? Mira, perdona, aleshores, és una mica tard, estàvem aquí fent inventari. Som de la botiga Onyx.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Què tal? Com estàs? Escolta, és una consulta respecte al vestit que t'hem donat, al traje.
0: Sí,
1: digue'm. En principi, tot correcte amb el que t'hem donat? Està bé?
0: En principi, jo crec que sí.
1: Vale, és que hem tingut un problema i ens hem confós.
0: Hòstia,
1: sí, sí, sí. No, és, és que s'assemblen molt, però tu tens un vestit que no és el teu, és el d'un altre senyor, un tal Gustavo.
0: Ui,
1: Jordi, sí, és que apropa't al telèfon, que no t'escolto molt bé.
0: Que jo crec que no...
1: A veure, que estàs mirant el vestit, a veure si és o no. És que
0: no.
1: Ah, digue'm. Digue'm, digue'm.
0: No l'estic mirant perquè no el tinc. Jo estic ara arribat a casa, però no el tinc a casa.
1: Ja. Quan es casava vostè? Quan et cases tu?
0: Aquest dissabte.
1: Hòstios. Vale.
0: Clar.
1: Vale. Hòstia, és res. És ja d'aquí.
0: No, però aquest és el que diuen.
1: A quina botiga vas agafar? És que jo estic des de Centralet. A quina botiga vas anar a comprar tu?
0: A la segona compra aquí, a Girona. A
1: Onyx Girona. Vale,
0: sí.
1: Vale. És que m'informen... Hòstia, vaya drama. És que està
0: no,
1: el teu...
0: No,
1: ja, però és que el teu vestit, el teu traje no està a Onyx Girona ara mateix. Aquest és el problema.
0: Com?
1: El, no, tenim, el tenim a una mena de lloc d'inventari on estan tots els vestits barrejats i tal, que encara no tenim les peces juntes per tu.
0: Bé, i jo tenia totes les peces ja.
1: Ja ho sé. A vegades hi ha un descontrol que, bueno... hòstia, no sé si arribem pel dissabte. És que aquest és el tema. Aquest és el tema.
0: No, a veure, jo el traje el vaig anar a provar dissabte, i és correcte, i hi ha les peces que jo vaig
1: fer. Bueno, però això ho veurem. A veure què passa, veurem què passa. Jo intentaré fer el possible per ajudar-li, senyor Jordi, però és que no tot és fàcil en aquest sector. Vostè ho sap.
0: Però a veure... no sé com estàs dient, perquè... El traje aquest, jo m'he provat el traje, tinc tots les peces que me fan falta, inclús les sabates i les...
1: Jordi, et pots apropar el telèfon, que no t'entenc molt bé? On estàs parlant ara mateix?
0: Estic pujant cap a casa, que aquí no hi ha gaire cobertura.
1: Ah, vale.
0: Estic dient que jo, el que vaig endur és el que vaig triar.
1: Ja,
0: i si
1: ja,
0: falta una altra cosa, no és el que tu m'estàs dient.
1: Sí, és que no és el teu vestit, no és el teu vestit, no pots robar un vestit d'una botiga.
0: Per començar, no me tornis a dir que és el meu vestit. Perquè jo no m'he comprat cap vestit, m'he comprat un traje.
1: Ja, però és que traje en català es diu vestit.
0: Comencem?
1: Perdoni un moment. No, Jordi. Bueno, ja, però ara... No, un moment, perdona. Jo porto treballant 25 anys amb aquest negoci i ara tu m'has de dir com es diu vestit en català per home també. Que tens la masculinitat fràgil. No, tens masculinitat fràgil, que no t'agrada dir-li vestit, com si fos una faldilla o què?
0: Escolta'm.
1: Parla'm bé, Jordi, parla'm bé.
0: T'estic parlant molt bé.
1: No, m'has dit, no em tornis a dir que es diu vestit en català.
0: Vale, això, vale, doncs jo, la meva ignorància és un traje.
1: Vale.
0: A la botiga em van dir que tenia el meu traje preparat. Mai m'han dit un vestit, sempre m'han dit un traje.
1: Bueno, pues,
0: la meva ignorància...
1: Perdoni que m'agradi parlar bé el català, senyor Jordi.
0: Vale. Doncs jo, com que tinc la meva, segons vostè tinc una ignorància, doncs és un traje per mi.
1: Bueno,
0: una altra cosa.
1: El traje.
0: Aquest traje, o aquest vestit, com vostè ho vol dir...
1: Vestit! Jo... Clar, és que és aquesta la reacció que pensaves que tindria la gent, no? No, és que clar, veus o no com són les coses?
0: Saps què passa?
1: Digue'm.
0: Que això m'està sonant una broma que t'hi caga.
1: No, la veritat
0: vale,
1: és que no és broma.
0: I si no és cap broma...
1: Vale, no, perdona, ara m'he passat, perdona. Tens raó, perdona, m'he passat, ho sento. De debò, no era... És que jo també t'estic treballant tot el dia, ho sento, m'he posat una mica nerviós. I això m'has enfadat una mica abans, perdona.
0: Mira, una cosa. Digue'm. Aquest traje me'l vas venir a provar, vas tornar a buscar... Per començar, ja no m'he veu trucar quan estava allà. Vaig haver de tocar allò.
1: Bueno, però vostè, senyor, no es pot emportar un traje d'una altra persona.
0: Jo no m'he emportat un traje d'una altra persona. A mi m'han donat el traje que hi havia el meu nom, hi havia un albarà amb el meu nom,
1: Bueno, vostè, demà, abans de la tarda, si us plau, deixi el vestit o el traje, com li agrada dir-li, a la botiga.
0: Si vostè vol el traje o el vestit, o vingui a buscar. Jo no vingui una cop a Girona. Ja he fet prou viatge aquí a Girona, perquè... Vostè m'està preparant.
1: Molt bé. Hòstia, que heavy. Al·lucino la forma en què m'estàs parlant, eh?

0: Al·lucino, tio. De debò t'ho dic. I al·lucino encara més que el teu fill t'hagi volgut fer una broma telefònica. Estàs a Flash FM!
1: Jordi, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Mira, que no us he engegat de passeig perquè tinc una dona aquí que m'està dient perquè...
1: El teu fill, que t'ha estimat tant, que sap que estàs tan nerviós pel casament que et volia fer d'aquesta broma.
2: La mare que el va
0: fer. Ah, la teva filla, perdona, la teva filla. M'ho acaba de posar, sóc la seva filla. Sí. Hòstia... Com es diu la teva nena? Com es diu? Que no m'ha dit el nom.
2: Alexandra, Alexandra.
1: Alexandra, bueno, que t'estima tant l'Alexandra, que sap que et casaràs aquest cap de setmana que ve.
0: I et vol posar nerviós. Sí.
1: I et volia posar encara més nerviós de lo que estàs.
2: Encara més nerviós, no? Vale.
1: Encara més, tio.
0: Oye, necessites pallassos per la boda, que podem anar el Miquel i jo, eh?
1: Sí. Literal, eh?
2: Podeu venir.
1: A on és la boda?
0: On és?
2: Aquí és a Corçà.
1: A Corçà. Ah, molt, pues, molt bé, eh?
2: A Castell de Caramany.
1: Pues jo l'any passat vaig... No, fa 3 anys a una.
0: Vas anar a una boda allà?
1: Por ahí.
0: Oye, ara, cuidao que has fet una mica announcement d'on et cases, a veure si se t'omplirà de gorrones la boda, eh? Començant per nosaltres.
2: Com bé, si veniu...
1: Molt bé, Jordi. I, escolta, estàs segur de lo que faràs aquest cap de setmana?
2: Home, jo crec que sí. M'ho està pensant durant 14 anys, però ja em sembla que ja toca.
1: Et cases amb l'amor de la teva vida?
2: Home, jo imagino que sí.
0: Com que imagino? Mare meva!
1: A veure, sí o no, Jordi?
2: Vull pensar que sí.
1: Ah.
2: Sí, home, sí.
1: Ah, vale.
0: Molt poc convençut, i jo ho veig.
2: Sens dubte.
1: Podem saber...
2: Però que m'ateniu el cor a mi, però...
1: El pobre està histèric.
2: Ja no sé ni el que...
1: Està histèric. Podem saber ràpidament com us vau conèixer o no?
2: Sí, ens vam conèixer en un supermercat.
1: En un supermercat?
0: L'època de les pinyes del Mercadona?
1: No, abans.
0: Ho
2: vam patentar abans.
1: M'encanta, en un supermercat, en plan del xil, anaves a comprar i aquell dia normal i corrent que tu anaves a comprar un supermercat, entres al Mercadona i et trobes a l'amor de la teva vida sense saber-ho.
0: Clar. Heavy. I què estaves comprant? Quan la truita costava encara 60 cèntims, que heavy.
2: Sí, no. Mira, va ser tot per un enciam.
1: Tot per un enciam? Pinya,
0: es van barallar.
2: Més d'una pinya per un enciam.
1: Que maco. Sí. Ai, doncs podíeu posar enciams al casament, saps?
2: Al casament, sí.
1: Clar, com enciams.
2: La decoració d'enciam.
0: Sí, perquè ningú se'ls menjaria els putos enciams.
1: Clar, no és el que menys menjaran. Va, que vagi molt bé el casament aquest cap de
2: setmana.
1: Molt
2: bé, va, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Molt bé, quant d'amor i quanta pau i quanta amistat.
0: Això ens agrada molt. Una altra boda que ens han convidat que no anirem.
1: Exacte. I si vols demanar una broma telefònica...
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Le demanes i ja està.
0: Molt fàcil.
1: Vinga.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93-545-68-68.

0: el Manuel Turizo i la seva bachata. Molt bé. La bachata del Manuel Turizo i nosaltres que seguim buscant històries de fumats i de fumades.
1: Truca'ns ara. Vinga. 93-545-68-68.
0: Efectivament, avui és el del que parlem avui. Hem començat a parlar de què superes avui, perquè els nens parlessin un rato.
2: Sí.
0: I després hem dit, anem a explicar històries de fumats i de fumades.
2: Sí.
0: Què tenen en comú el que superes avui i amb el fumar?
2: Home,
0: que quan tens un blancazo,
2: clar,
0: tu vols menjar.
2: I sense ja blancazo està. També, amb la gula.
0: A la gula.
2: Es veu que quan, això és típic, que tothom sap, no?, que quan fumem tenim molta gana al cap de 10 o 15 minuts, es veu que afecta a una part del cervell i et diu com que no has menjat.
0: Ah.
2: Per això li has de fotre gula, gula, gula i pots no parar de menjar.
0: Que científic que estàs, no?
2: Bueno, soc molt d'informar-me, clar.
0: Que heavy. Dios, acabo de flipar.
2: Clar, jo fumava, m'havia d'enterar de les coses.
0: Intel·ligent que ets, per
2: favor. Bueno, pues, mare meva.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, qui ets?
3: Ethan.
0: Ethan, des d'on ens truques?
3: Des de Barcelona.
0: I tu ets un fumat?
3: No, vaig tindre un amic.
0: Vas tenir un amic fumat?
2: Vale.
3: Sí.
0: I què li va passar?
3: Va ser que estàvem a l'ESO, vale?
0: A l'ESO, eh?
3: Sí, a guarda l'ESO.
0: Guarda l'ESO.
3: I li va donar per fumar-se un porro pel matí. I sense...
2: Bona idea.
0: Abans d'entrar
3: a classe. Sense bé a l'estómac.
0: Abans d'entrar a classe, molt bé.
3: Clar. La cosa és que... quan va pujar per les escaleres, per les escales, sí. Doncs era com un cinquè pis, no? Estava pujant i quan estava a punt d'arribar es va posar pàl·lid i es va desmaiar a les escales.
0: Clar, és que s'obre sense esmorzar el pavo.
2: Collons!
3: Sí, sí, sí. La cosa no va quedar ahí perquè després li va tenir que anar d'urgències i els pares se van... Ai, perdona, que estic una mica cansat.
0: No, tranquil, respira.
2: Tu estàs fumat?
0: Sí, sí, respira, respira.
3: No, no, és que està com ballant una mica per la música que estàs posant abans.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé. I els seus pares, o sigui, el van portar a l'hospital?
3: Sí, el van portar a l'hospital i els pares es van enterar ahir al mateix moment que ell fumava. No tenien ni idea.
0: Ah, o sigui, quan el van portar a l'hospital els seus pares es van enterar que el seu fill fumava porros.
3: Sí.
0: Vale.
2: Joder, pues quina forma d'enterar-se, de debò.
3: Sí, la cosa és que el següent dia va vindre com si res, sense el mòbil, perquè els pares li van treure el mòbil, òbviament.
0: Menys mal.
3: Però fent-se rialles dient... M'he saltat classe.
2: Ah, a sobre rient, el tio.
0: Se sentia orgullós d'haver-se saltat classe. Molt de fumat, clar. Això, eh? Molt
2: sí,
0: de fumat.
2: És molt del repetidor de la classe orgullós, sí, sí, del tema. Pues no estic orgullosos de fumar la classe, home, si us plau, que no s'ha de fer.
3: Va ser molt graciós, també.
0: Clar, a classe us va donar el dia, aquell dia, no? Es va fer una
3: sí,
0: gràcia.
3: Sí. Ens vam saltar la primera hora gràcies a ell.
2: Ah, doncs mira, no hi mal que por bien no venga. Sí, fantàstic.
3: Sí.
0: Molt bé, Ethan. Pues està bé, perquè ell diu un amic. M'agradaria saber si l'amic ets tu mateix.
2: Fas pinta.
3: No, es diu Eric Latorre.
0: Ah, l'Eric
2: no, però no diguis...
3: Vaig anar amb ell a la mateixa classe.
2: No, va, Ethan, cabron. Oye, una reflexió abans d'acomiadar-nos de l'Ethan, que m'acabo d'adonar, que Ethan, si ho escrius al revés, és nazi.
3: Sí, sí, sí.
0: Dios!
2: No ho havia pensat mai, bro. I tinc 28 tacos, però és que he flipat.
0: El nazi.
2: El nazi.
0: Això t'ho diuen a classe, Ethan?
3: Bueno, m'ho deien abans.
0: Ah, t'ho deien abans.
3: Quan anava a l'ESO, ara ja han passat 4 anys.
2: Ara ja et diuen Führer, no? Més respecte.
3: Però va haver un noi que es va enterar fa poc i em va dir, oh, hòstia, que el teu nom del revés és nazi.
2: Sí, sí.
3: I jo dic, ja vas molt tard, no?
2: Ja va tard. Bueno, jo ho acabo de descobrir, no sé.
0: Jo també, la veritat.
3: Sí, sí, bueno.
0: Molt bé, nazi, doncs pues et trucaràs més cops, vale?
2: Espanyol!
0: Dankeschön! Vinga! Adéu.
1: 93-545-68-68.
0: Agradem des temps d'històries de fumats i de fumades. Us ha liat molt la cosa o no?
2: Vinga, cuenta.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Albert.
0: Des d'on ens truques, Albert?
2: Doncs
4: estic a la P7 ara mateix.
0: Albert des de la P7, perfecte. Què t'ha passat a tu?
4: Doncs, mira, jo tenia un amic, bueno, jo i el meu amic que...
0: Ah, jo tenia un amic i ara eres tu.
2: Podeu deixar, podeu deixar de dir lo de l'amic?
4: No, no,
0: si ets tu, has sigut tu.
4: No, els dos.
0: Vale,
4: jo t'ho reconec.
0: Vale.
2: Covardes.
4: I em van donar una vegada unes galetes de... que portaven màgia.
2: Que peligro.
0: Màgia putàgia.
4: Què passa? Vam anar a sopar el sushi.
0: Dios, molt de fumat anar al sushi, també, eh?
2: Al bufet, no?
4: Al bufet sushi, sí.
2: Molt
4: sí.
2: Ben fet. Arruïnar el sushi.
4: I després ens van prendre les galetes.
2: Ah, després!
0: Va ser el postre.
2: Però va al revés.
4: Sí.
2: Babaus!
4: Ja. Ho van fer malament. Què va passar? Que no va pujar res. Però res de res.
0: Per què no? Perquè teníeu molt de menjar a l'estómac, no? Estàveu com ben protegits.
4: Plens, que no ho digeríem. I el dia següent, ell i jo treballem al mateix lloc.
0: Dius.
2: A on?
4: De cara al públic.
0: Éreu cambrers?
4: Una farmàcia.
0: Una farmàcia a sobre, per favor!
2: Vaja, vaja, però què fèieu una farmàcia que era del pare d'algú? Algú, cabrons? Qui us contracta a vosaltres?
4: No, estàvem els dos treballant.
0: Vale.
4: Què passa? Ell entrava abans que jo perquè teníem horaris diferents. I quan vaig arribar a la farmàcia, trobo el meu amic amb uns ulls vermells. Perquè els dos ens va pujar quan estaven dormint.
0: Tomba!
4: Sí, quan... Nosaltres ho vam parlar i era, tio, estava durmiendo i de repente me té com... Fuà!
0: O sigui, clar, vau menjar tant el sushi que l'estómac primer va dirigir el sushi i després va dirigir el postres, hòstia, poc
4: clar,
0: a poc.
4: Clar, va fer efecte retardat. I ja et dic, la primera horeta la vaig passar fatal, perquè, clar, havia d'anar fins allà, havia de conduir i atendre els clients una mica atontat, doncs... No és el millor del món.
0: En plan, vinc a buscar-te vitamines. No, la vitamina la necessito jo avui,
4: ja,
0: no, clar. Tu, saps?
4: No, estava mort. O sigui, jo ja et dic, vaig entrar i quan li vaig veure la cara a ell era en plan, mare meva, com anem els dos?
2: La que ens espera. Hòstia, però devíeu ser farmacèutics amb molt d'estil, allà amb les ulleres de sol, no? Perquè no us pellessin els ulls o què?
4: Clar, el primer que vam fer quan van arribar va fer agafar una miqueta de col·liri i cap al dut.
0: Anda,
2: clar,
0: anda.
2: La solució la tenien davant seu.
0: Clar,
2: molt bé.
0: Estaven a la farmàcia.
2: Clar, molt bon lloc, perquè et pilli una pàl·lida, perquè sí, ja tens la solució.
4: Qualsevol cosa la tinc allà per curar-me.
0: Jo no sé d'aquest món, però quan et ve un blancazo, què s'ha de fer? Menjar molt de sucre o no?
4: Bueno,
2: primer
4: blanca... he tingut tot i no m'han donat molts, però diuen que menjar pebre...
0: Pebre?
4: Una o dues boletes de pebre ajuda molt.
0: Ah, vale.
4: Que no falles al menjar. El menjar...
0: Menjar és important.
2: Sí, però si et dona la pàl·lida gorda, jo crec que millor és fotre-ho tot fora, com quan estàs molt borratxo que has de putar, que...
0: Vomitar-ho tot.
2: Millor vomitar-ho tot i després, quan estiguis més estable, ja pots menjar sucres i...
4: Però tu no pots putar fum, saps?
0: No, però...
4: És el problema.
2: Ja, però sí que pots putar en plan com bilis, coses així, saps? Sacar el demonio.
4: Està el torrent sanguini, tio, no pot escorxar.
2: Creu-me...
0: Està parlant un farmacèutic, cuidado.
2: És veritat, però jo sóc yonqui, no sé qui sap més del tema.
0: Ah, bueno, clar, no sé.
2: Cuidado.
4: I el farmacèutic també és una mica yonqui, o sigui...
0: Dios! A quina farmàcia treballes? Que no aniré, per favor.
2: Al branch! Ai, no, que és client.
0: Molt bé, Albert. On està la farmàcia? En quin poble està la teva farmàcia?
2: Ai, sí, volem descomptar.
4: No, això m'ho estalvio,
0: Hola, no vol dir-ho!
2: Vale, no, sisplau, que ens hi volem passar a comprar-te alguna
4: cosa. No, ja no treballo allà. Això va ser fa ja uns anys.
0: Però encara ets farmacèutic?
4: No, ara faig medicament.
0: Ara fas medicaments?
2: Oye, un moment.
0: Aquesta a Barcelona deu cobrar molt, eh?
2: Però tu cobres bé, no, tio, aleshores?
4: Jo no em puc queixar, la veritat.
0: Clar, que et cobra com tu i jo sumats,
2: sí.
0: I el doble.
2: Sí,
0: per
2: sí,
0: favor.
2: Sí.
4: No, home, vosaltres...
2: No, a veure, nosaltres cobrem 180.000 l'any, o sigui que cuideu.
0: Sí, exacte. Bueno, moltes gràcies, Albert, que ja marxem.
2: Adéu, Alberto.
4: Adéu.
5: Bona nit.
2: Hola.
5: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 18 de març del 1934.
2: Ahà.
5: I el número de la sort, el...
0: Va, avui silenciades.
2: Avui endevino que vaig fumat. El 6!
0: No.
2: El 5?
0: És que no hi ha ni un dia ni a la segona, eh?
2: El 7?
0: No.
2: El 8?
0: Menys.
2: Déu-n'hi, down. El 3?
0: Sí, el 3.
2: Ara!
0: Sí, el 3. Al cap de 15 cops.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a
2: través
5: de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Cuando fumas tú, fumas
0: todo. Va, que demà més i millor a partir de les 8. Adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
0: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hola, Aran, bona nit.
2: Ha desaparegut l'Aran.
3: Aran? Eines?
1: Aran! Amor.
4: Digues.
1: Ah, està viva, vale. Aran, què escoltes tu quan vas a festa major?
4: Soc nen, soc nen.
1: Ah, què escoltes tu quan vas a festa major?
3: Ara ets nen. Nen.
4: California Girl.
5: Bueno, potser no ets tan nen, eh? Potser no ets tan nen.
1: Home, és nen igual, però és gay, saps?
4: Claro, claro.
1: Clar.
3: California Gays.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: solo ven caire.
1: El Lucho RK el veiem que necessita ajuda perquè diu que ara mateix no té aire. I és que ara entendreu molt bé els motius, aquí a Flash FM. This is Flash FM. És normal que li falti l'aire perquè tenim nou mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Així vam saber el calibre 45, que ens ha desterrat el petitó. I tenim per aquí el Lucho RK encantadíssims en aquest nou projecte que té fent música en solitari.
2: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: A Mireia Molina al mando hem obert una nova hora, eh? Són les 11 de la nit d'aquest dilluns i escolta, la cançó que ha desterrat el Lucho RK és aquesta que sona ara, el Baby Wow, la Judeline, la Karol G i el Rosowski, un trio que igualment cal recordar aquí a la que mana, eh? Ei.

0: és FM. Let's go! El poder del ritme. Passi.
1: Yeah, yeah.

S'han juntat aquí a Flash FM i ens porten aquesta col·laboració, aquesta nova cançó. És el Sisi, o Fifi, perquè s'escriu amb Z, que cadascú li digui com vulgui. Nosaltres aquí seguim amb el poder del ritme i és que tenim un altre duo de perillosos, el Bad Bunny i el Chencho Corleone, dient-nos que ens hem de portar bonito, però escolta, crec que són les 11 de la nit, podem fer el que vulguem, però bueno, deixarem pel Flash Urban això, que tenim un altre per aquí. El Hugel, que vol que ens anem cap al sol, tot i que sigui de nit, el tenim perquè amb una de les cançons de l'estiu del 2026 és el Moving to the Sun.

Tenim per aquí el JC Reyes amb el Kid Vudú, el seu Memareo, una d'aquestes que ha estat sonant molt i molt aquest 2026, i el Flash FM ens encanta recordar-la, que com sempre som la que mana, eh? I per això mateix, com som la que mana, tenim el poder de decidir què fem amb aquest joc, perquè diuen que s'estan marejant, així que penso que és un bon moment, perquè es vagin a posar una miqueta d'aigua al cap. I tenim per aquí els figaflaues que els volen ajudar, eh? Segur que sí. Flash FM. Ho fan recordant-nos una cançó de l'estiu del 2026. M'atreviria a dir la cançó de l'estiu del 2026 és a la fresca.

coses bones sempre lleguen al golpito. Quina frase tan maca que ens deixen aquests dos aquí, al golpito. Sens dubte, una de les millors propostes que ens podia portar el Quevedo al seu darrer disc, el Baifo, amb les Nueva Línia, que ara es diuen les 4, Les que canten, ara ja no són les Nueva Línia, les Nueva Línia són unes altres, i aquestes han fet un altre grup que es diuen les 4. Bueno, sigui com sigui, que els hi vagi molt i molt bé, que ens han portat una de les cançons que més ens encanten, aquí a Flash FM. Recordem també una que ha estat sonant molt aquest estiu, una de les més importants, m'atreveria a dir, és la Shakira, que no fa ni una cançó dolenta, aquesta dona. La tenim per aquí amb la cançó del Mundial, és el Dai Dai.

0: Tenim per aquí el Lucho Reca, que ens diu que li falta l'aire i que no pot respirar, i ho fa normal després d'haver trencat amb totes les col·laboracions que ha fet i començar a fer música en solidari, doncs, a tant cantar. Li deu faltar l'aire, pobre home. This is Flash FM. I tant que et falta l'aire, Lucho RK, perquè ets el megacrack de la setmana aquí a Flash FM, així que hauràs d'estar cantant aquesta cançó unes quantes vegades, eh? Això vol dir també que hem obert una nova hora, que s'ha desterrat el Baby Wow, llàstima per la Karol G, però la vida és així, que hi farem.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Doncs aquí Mireia Molina, una estoneta més, aquí portant, com sempre, el poder del ritme. Ara és moment d'anar-nos cap a Canàries, perquè el que ve de l'Elvis Crespo porten dient-nos tot el 2026 que a Canàries la vida és més sabrosa, és la graciosa, i que, bueno, que hem d'anar allà a passar-nos-ho molt bé. Així que, bueno, crec que és un bon moment, eh? Ens emportem el Lucho Reca, també, que desconnecti una miqueta i ens anem tot Flash FM cap a la graciosa amb aquest joc, va.
2: Bye,

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Flash FM.
2: Flash.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.

FM, el poder del ritme.

Tenim per aquí una Bizarrap Music Session, eh? Sens dubte, no és la primera, però sí la més escoltada. Si més no, una de les que més sonen aquí a Flash FM és la número 0 amb el Daddy Yankee, mentre ens plantegem quines persones falten per fer una Bizarrap Music Session, perquè en té ja unes quantes. Un dia va dir que volia arribar fins a les 60 i pico, imagina't tu. Bad Bunny, Rosalía, Duki, són noms que sonen, però és que al Bizarrap li encanta jugar al misteri. El tenim de lejitos, com el Jay Wheeler i l'Omar Kurz. Encara aquesta resposta, vinga, va, ens quedem amb aquests dos perillosos de moment.

ens posen molt positius, no? Amb moltes ganes de ballar. El Cano i el Justin Quiles amb aquest Olvidarnos de To, que és el que volen. Volen desconnectar, volen passar-s'ho bé. Doncs escolta, aquí a Flash FM, que això és una festa. Claríssimament poden fer-ho. Com ens fa, de feliços tenir-los per aquí a la que mana, que som nosaltres, perquè sí, tenim el poder del ritme. I per això, parlant de la felicitat, també tenim uns altres, els del Maresme, els Tallets, els catalans, que volen parlar també del que els fa feliços a ells. Flash FM. Ens porten un tema d'aquells on ens responen aquesta gran pregunta, que és el que han fet per trobar la felicitat. Doncs ells agafen i ens diuen, era això. Perduts.

Tenim per aquí el Lugel, el Hugel, digue-li com vulguis, des de França, que aquest any s'ha proposat tornar-nos a portar una de les cançons a l'estiu i ens ha presentat això. És el Moving to the Sun, clar que sí, una de les cançons que més ha sonat aquest 2026 per tot arreu, a festivals, discoteques, al cotxe, a casa, a Plage FM també, eh? No s'ha quedat enrere, ens encanta tenir-lo per aquí, clar que sí, el Moving to the Sun i el Hugel aquí a la que mana. Tenim per aquí també una altra, que sona molt i molt, tot i que no és electrònica. Tornem al perreo del puertorriqueño, al Mike Towers. Aquest estiu també ens ha sorprès amb la seva Bizarrap Music Session, ara amb la seva novetat, però la que ha sonat molt és aquesta, aquí a Flash FM, el Una Namás.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: venir perquè a la Noder i el 54 Ultra que s'han juntat aquest estiu del 2026 i s'han proposat portar-nos doncs, una de les cançons més sonades d'aquest estiu a Flash FM, aquí, a la que mana. This is Flash FM. I ho han aconseguit, perquè mira, pica, pica, pica, ara és el número 1 de la llista aquí a Flash FM, i nosaltres encantadíssims, eh? Hem hagut de desterrar per, bueno, per mala sort el petitó A de la Lola Índigo i la Namena, però la seguim recordant, eh? Aquí a Flash FM.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vinga, va, Mireia Molina, això vol dir que seguim una estoneta més, que hem obert nova hora i que en res tindrem el Rau Alejandro i el Bizarrap per dir-nos baby hello, però abans toca parrejar una miqueta, eh? Amb el Ryan Castro, el Capo i el Gangsta, i parlant de cançons d'estiu, doncs tornem a una de les de l'any passat, que a Flash FM és La Villa. Yeah.

Tenim per aquí el Farruko, la Gracie i l'Estive Aoki en aquest ja pa què. Escolta, si és que tenien claríssim que després del Pepas del 2021 volien tornar-ho a patar 5 anys després, i aquí està la prova, eh? Aquí a Plaza FM ens encanta, clar que sí, una cançó que ha sonat per festivals i discoteques i que potser, mira, no serà el Pepas, però és una d'aquelles, que tampoc s'obliden. Seguim una estoneta, va, amb el poder del ritme, en res amb l'Aurora, del Morey de la Rose. Així que totes les aurores preparadíssimes. Però abans toca anar-nos cap a Canàries amb el Quevedo, que l'abril ens va fer també un regal. Ens va portar el seu darrer disc, que és El Baifo, una oda a la seva terra.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. Poesia pura i dura de, vamos, a les que ja no queden ara mateix, són la Karol G, la Jude Line i el Rusowski, que s'ajunten en aquest Baby, wow. Ha arribat al topo mundial, eh? Aquesta cançó, cal dir que, Déu meu senyor, quina col·laboració, quin trio tan inesperat. Però escolta, que bé que funciona, no? Aquest ritme, aquest regal que ens han fet aquí a Flash FM, encantadíssims, de tenir-los per aquí, clar que sí. Al poder del ritme, seguim una estoneta més, que això no s'acaba mai, però ara amb el Daddy Yankee i una que fa 22 anys que sona. És el Lo que pasó, pasó. Tothom se la sap, eh? Aquí a La que mana. Río